Aquesta era la cantata El cel riu, la terra llança crits d'alegria, és a dir, la cantata número 31 de Johann Sebastian Bach. Sentíem la versió que n'oferien els solistes vocals dels Petits Cantors de Viena amb el tenor Kurt Ekilutz i el baix Sigmund Nimsgern. Sentíem també el cor dels Petits Cantors de Viena i el Concertus Musicus de Viena dirigits per Nikolaus Harnoncourt.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Sentirem ara el vals Caprici per a clarinet i pianoforte, Le Tombeau de Ravel, obra d'Arthur Benjamin composta l'any 1958.

Sentíem el vals caprici per a clarinet i piano forte Le Tombeau de Ravel, obra d'Arthur Benjamin, que ens oferien Ona Cardona, clarinet, i Timothy Lissimore, piano forte.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: A la sintonia de Catalunya Música, tot seguit us proposem l'audició de la Sinfonia número 3, l'Heroica, Sinfonia en mi bemoll major, opus 55, de Ludwig van Beethoven. L'Orquestra Filarmònica de Berlín n'ofereix aquesta versió, dirigida per Claudio Abbado.

0: Fins aquí la sinfonia número 3 en mi bemoll major, heroica, l'opus 55 de Ludwig van Beethoven, que us oferíem interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín que dirigia Claudio Abbado.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Música del primer barroc alemany per continuar la nostra programació. Sentim la sonata a trio en sol menor que forma part d'un recull publicat a Hamburg l'any 1692 com a opus 2. Ens acompanya el conjunt Stilus Fantasticus.

0: S'acaba aquí la sonata trio en sol menor de Dietrich Buxtehude, obra publicada a Hamburg l'any 1696. Ens acompanyava el conjunt Stilus Fantasticus.
1: Catalunya Música.

A la sintonia de Catalunya Música us convidem tot seguit a sentir el concert per a piano i orquestra número 20 en re menor Kegel 466 de Wolfgang Amadeus Mozart. Daniel Barenboim dirigeix aquesta versió des del piano, una versió en la qual l'acompanya l'orquestra de cambra anglesa.

0: Aquest era el concert per a piano i orquestra número 20, concert en re menor Kegel 466 de Wolfgang Amadeus Mozart. L'hem sentit interpretat per Daniel Barenboim, que des del piano dirigia l'orquestra de cambra anglesa.
1: La nit a Catalunya Música és nocturna.

A continuació podrem sentir el Concerto Grosso en re menor opus 6 número 10 de Georg Friedrich Händel en la versió de l'Academy of St. Martin in the Fields sota la direcció de Iona Braun en un enregistrament de l'any 1981.

És el concerto grosso en re menor, opus 6, número 10, de Georg Friedrich Händel. Sentíem l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Jona Braun.

0: Catalunya Música.
1: La programació de Catalunya Música continua amb la Simfonia número 1 en mi major de Hans Roth, que sentirem interpretada per l'Orquestra de la Radiodifusió de Munic, dirigida per Sebastian Weigl.

0: Era la sinfonia número 1 en mi major de Hans Roth, que interpretava l'orquestra de la radiodifusió de Munic, dirigida per Sebastian Weigle.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Tot seguit podrem sentir a Catalunya Música el concert per a violí i orquestra en mi menor opus 64 de Félix Mendelssohn en la versió d'Anne-Sophie Mutter, violí i l'Orquestra Filarmònica de Berlín sota la direcció de Herbert von Karajan. És un enregistrament de l'any 1981.

S'acaba aquí el fantàstic concert per a violí i orquestra en mi menor opus 64 de Felix Mendelssohn, que hem sentit en la versió d'Anne Sophie Mutter, violí, i l'Orquestra Filarmònica de Berlín, sota la direcció de Herbert von Karajan, en un enregistrament de l'any 1981.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit a Catalunya Música podreu sentir la quarta de les suites per a orquestra de Johann Sebastian Bach, aquesta escrita en re major que porta el número de catàleg 1069. The Academy of St. Martin in the Fields la va enregistrar l'any 1985 sota les directrius de

0: La suite per a orquestra número 4, en re major, catalogada amb el número 1069 de Johann Sebastian Bach, és la que sentíem, interpretada per l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Neville Marriner.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Tot seguit podrem sentir una obra d'Arthur Honegger composta l'any 1929. És el concert per a violoncel i orquestra en do major, catalogat amb el número 72. Sentim-ne la interpretació de Michal Kanka, violoncel, i l'orquestra de la Ràdio de Praga, sota la direcció de Mario Clemens.

Andante allegro, lento i allegro marcato són els tres moviments del concert per a violoncel i orquestra en do major catalogat amb el número 72 en la producció d'Arthur Honegger que hem sentit en la versió de Michael Kanka, violoncel i l'orquestra de la Ràdio de Praga sota la direcció de Mario Clemens.

0: admirat per Beethoven, Schumann i Brahms, però un gran desconegut a dia d'avui. Cherubini, amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
2: A Catalunya no hi ha feina de concerts de flauta de bec. No pots guanyar la vida tocant, però sí que està amb altres bandes. I la flauta de bec està molt connectada amb altres tasques que sí que calen. Per exemple, en la docent. En els darrers anys s'han anat tancant línies de flauta de bec en els conservatoris perquè els professors s'han jubilat i no hi ha recanvi generacional. Hi ha d'haver un acord de país, però sí que tothom ha de responsabilitzar-se del paper que li toca.
0: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Eloi Foguet, flautista de bec. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Literatura, ciència i pensament ballant el ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda amb Xavier Chavarría.

A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8.

0: El primer temps, amb Joan Vives.
1: Ben trobats en una nova edició del Primer Temps, amb ganes de gaudir dels grans clàssics, dels que ja coneixem, o de la preciosa descoberta d'obres que no són tan habituals. I avui creiem que començarem així. Tots heu sentit a parlar, probablement, sobretot si sou bons operòfils, d'una obra que va escriure l'abat Prevost el 1731. Aquesta, de fet, és la data de publicació. És una obra, una novel·la que es va titular Manon Lescaut, una història que grans compositors del segle XIX van musicar. Jules Massenet va fer-ne una versió en francès i Giacomo Puccini en va fer la seva versió en italià. En el cas de Puccini, va ser l'òpera que va detonar la seva fama i el seu prestigi. Però sabíeu que el compositor també francès, abans que els altres dos que hem esmentat, Daniel Auber, conegut per altres òperes com Fra Diavolo, per exemple, l'any 1856, va escriure una òpera basada en la mateixa història, una Manon Lescaut. Aquesta Manon Lescaut de Daniel Auber té una obertura amb la que comencem avui.

0: obertura certament molt poc habitual, l'obertura de l'òpera Manon Lescaut de l'any 1856 de Daniel Auber, compositor romàntic francès, amb el que avui hem començat el primer temps a Catalunya Música.
1: El primer temps.
0: Hi ha una dada molt curiosa quan Quantz va publicar el seu tractat de flauta travessera l'any 1752. Joachim Quantz, recordeu que era el professor de flauta travessera del rei Frederic el Gran de Prússia. Ell destacava que mentre a Itàlia hi havien grans sopranos i grans violinistes, a França, a París, hi havien grans flautistes, grans ballarins i grans actors de teatre. És curiós, no parla de violinistes francesos i sabem que n'hi va haver. És cert que al públic francès del segle XVIII no els hi agradava gens l'histrionisme en la manera de tocar pròpia dels grans virtuosos italians, i que és veritat que França va anar entrant de mica en mica en aquest llenguatge virtuós ja en els temps del romanticisme i sempre buscant aquesta exquisida elegància que, diguem que tòpicament sempre vinculem a la tradició francesa. Però això va fer que precisament amb l'arribada del romanticisme, a París apareguessin alguns grans violinistes, dels quals avui volem fer-ne un petit record. El primer d'ells, especialment conegut, Rodolphe Kreutzer, va néixer a Versalles, va viure entre 1766 i 1831. El cognom és, sens dubte, d'origen alemany. El seu pare era un músic alemany, violinista, que atzarosament va anar a treballar a la Capella Reial de Versalles i també va ser allà on es va convertir en professor de violí. Però ell va créixer a França i, per tant, va ser un home francòfon i que probablement pronunciaria el seu nom Rodolphe Kreutzer, no pas en alemany Kreutzer. Però sí, aquest Kreutzer o Kreutzer va ser el violinista a qui Beethoven va voler dedicar la seva famosa sonata Kreutzer. La gràcia és que aquest violinista va menys tenir a Beethoven, li va despreciar. I fins i tot, temps després d'haver vist la sonata aquesta de Beethoven, en els seus amics a París els deia que aquest en Beethoven li havia ensenyat una sonata horrible que ell es havia negat a tocar-la. Apa, que si aixequés el cap avui el senyor Rodolphe Kreutzer, no es quedaria glaçat de veure que va menys tenir una de les sonates per violí piano de referència, podríem dir, del repertori cambrístic romàntic. Però vaja, deixem aquesta anècdota simpàtica i quedem-nos amb la música de Kreutzer. Ell va ser compositor a part d'un virtuós i, de fet, ens ha deixat algunes pàgines per violí i orquestra, com el seu concert per violí i orquestra número 1, una partitura escrita en sol major de la que ara mateix us en proposem un tast. Concert per violí i orquestra número 1 en sol major de Rodolphe Kreutzer.

el violinista Laurent Albrecht Breuniger, al costat de l'orquestra de cambra de Pforzheim, del sud-oest d'Alemanya, dirigits per Timo Hanschu, ens han interpretat l'Allegro Moderato del concert per violí i orquestra en sol major número 1 del compositor Rodolf Kreutzer. Si voleu, ho podem pronunciar en alemany, Rodolf Kreutzer. És, efectivament, el destinatari de la sonata Kreutzer de Beethoven, però que hem abordat en la seva dimensió de compositor. Era aquesta pàgina que ens ha permès una mica reflexionar sobre el paper dels grans violinistes francesos, tot i que recordem que el seu pare era alemany. El segon violinista francès que avui volem abordar és Pierre Veillot. Pierre Veillot és un violinista romàntic, va viure entre 1771 i 1842, va ser molt cèlebre en el seu temps, va ser deixeble de Giovanni Viotti, entre altres professors, i més tard va entrar com a professor del Conservatori de París, juntament amb Pierre Rode i Kreutzer, de qui acabem de sentir la seva música. Més enllà de col·laborar en l'elaboració d'un famós mètode de l'Escola Francesa de Violí impulsat pel Conservatori de París, igualment el 1834 Veillot va escriure el seu propi mètode que va titular L'art du violon, l'art del violí. Se'l considera l'últim representant distingit de la gran escola clàssica del violí a París i precisament en el seu art del violí, en aquest tractat, assenyala que la principal distinció entre l'estil antic i el modern a l'hora de tocar el violí és l'absència de l'element dramàtic en el primer i el seu predomini en el segon. És a dir, que el violinista romàntic busca aquesta intensitat tensional, emocional, cosa que defugia el violinista del segle XVIII. Veillot va arribar a ser director de l'Òpera de París i el seu catàleg, essencialment com a compositor, està format per obres per violí, violí, orquestra o música de cambra. Nosaltres aquí us portem un tast de la música de Pierre Veillot. Sentirem el seu tema rus amb variacions, opus 24.

La violinista coreana Mi Young Park, al costat d'una orquestra de cambra, ens interpretava aquestes variacions sobre un tema rus del compositor i violinista francès de les primeres dècades del segle XIX, Pierre Vaillot. I el tercer violinista representatiu d'aquesta època, d'aquest romanticisme francès, és Pierre Rode. Probablement avui és un dels més interpretats. Pierre Rode havia nascut a Bordeus el 1774 i va morir el 1830. Després d'estudiar a Bordeus, va ser també deixeble de Viotti, com el seu col·lega Pierre Vaillot. Va ser professor del Conservatori de París, va ser músic de l'Orquestra de l'Òpera, va fer moltes gires de concerts per Anglaterra, Holanda, fins i tot va arribar a venir a l'estat espanyol. Sembla que va conèixer Boccherini, després va retornar a París, va col·laborar amb una gran quantitat de músics de l'època, va arribar a tocar davant de Napoleó, i així podríem continuar amb les batalletes d'aquest virtuós de Pierre Rode, però de fet el que ens interessa és poder gaudir de la seva música, i en aquesta ocasió de Pierre Rode hem triat també una mostra de la seva música per violí i orquestra. Rode ha deixat una quantitat sensible de concerts per violí i orquestra, que per cert s'han enregistrat o s'han començat a enregistrar fa relativament pocs anys, i un d'aquests concerts

0: Certament una pàgina brillant com li correspon, el to de re major, que és el que ha fet servir el compositor i violinista romàntic francès Pierre Roda, autor d'aquest concert per violí orquestra número 11 en re major opus 23. N'hem sentit l'Allegro Manon Troppo inicial, la versió de Friedemann Eichhorn i l'Orquestra Filarmònica de Jena dirigida per Nicolas Pasquer. Per cert, primer enregistrament mundial d'aquesta partitura. I com és que no es havia enregistrat abans?
1: El primer temps.
0: Avui a la secció final del primer temps torna la música de la família Bach. Aquesta vegada de la mà de Toshiyuki Shibata, traverso, i Antoni Romaniuk, clavecí. Sentim-los.

Tres anys després de publicar un àlbum dedicat a obres de Johann Sebastian Bach per la discogràfica Channel Classics, aquest flautista, Toshiyuki Shibata, amb el clavecinista Anthony Romaniuk, ara ens proposen obres no només de Bach, sinó també dels seus fills, de Carl Philipp Emanuel Bach i de Wilhelm Friedemann, les més originals i innovadores d'aquest llinatge, segons el flautista, segons Shibata. Els dos músics es van formar en la interpretació històrica a Bèlgica i admeten que estan fascinats per aquesta nova manera d'interpretar la música amb criteris històrics, tot i que també han fet algunes incursions en música contemporània, en jazz, etc, etc. La proposta d'aquesta discogràfica Channel Classics inclou, al costat de la música que ja hem sentit, de Carl Philipp Emanuel Bach, també la del seu germà gran, Wilhelm Friedemann Bach, i la del pare, Johann Sebastian Bach. De Carl Philipp hem pogut sentir la sonata per flauta i baix continu en sol major Bodkin 133, és una de les anomenades sonates d'Hamburg. Què us sembla si d'aquest disc de Channel Classics, per completar-lo, en podem sentir una de les sonates del pare, de Johann Sebastian Bach, del gran mestre? Serà una de les incloses en el disc, la sonata en la major, número de catàleg 1032. És una obra que està escrita ja en un estil força galant, per tant, se sospita que és una obra relativament tardana. Johann Sebastian Bach va escriure a l'etapa de Leipzig, segurament cap a meitats de la dècada de 1730, una pàgina que qui sap si té alguna mena de connexió fins i tot amb la cort de Berlín. Recordeu que Carl Philipp va estar treballant com a clavecinista de Frederic el Gran i sabem que Johann Sebastian Bach ja havia escrit alguna sonata destinada cap a la cort de Frederic el Gran de Prússia, el rei flautista, no directament al monarca, però sí que probablement algun flautista de l'entorn. Aquesta pàgina es divideix en tres moviments, el vivace, el largo e dolce i l'allegro. En vida de Bach no es va arribar a publicar. La primera edició que tenim controlada és de 1860, per tant, molt pòstuma. És una de les clàssiques del repertori de tots els flautistes travessers. És una pàgina de referència. Per cert, que al primer moviment li falten uns quants compassos. Es parla de 40 i tants compassos i, per tant, normalment els flautistes fan servir edicions, diguem, crítiques o completades per experts. En aquest cas és el clavecinista Anthony Romaniuk qui s'ha encarregat de completar els compassos que falten en aquest primer moviment vivace. Però bé, si us sembla, i ja sense més dilació, disposem-nos a sentir aquesta sonata que ens mostra un Bach, diguem, d'estil galant, que en aquest context podríem dir això, estil més modern. Sentim els tres moviments de la sonata en la major, número de catàleg 1032. El sentim des d'aquesta novetat de Channel Classics, tal com els interpreta, o com la interpreta, Toshiyuki Shibata, Traverso i Anthony Romaniuk, el clavecí.

0: era Toshiyuki Shibata Traverso i Anthony Romani Uclavací. Els hem sentit interpretant aquesta sonata antològica del catàleg cambrístic de Johann Sebastian Bach, la sonata per Traverso i continu en la major, número de catàleg 1032. Forma part del disc que aquests dos intèrprets han publicat per la discogràfica Channel Classics i avui ens ha anat de perles per completar aquesta edició del primer temps a Catalunya Música, l'espai més matiner, el que us posa la banda sonora cada dia a partir de 6:45 fins al punt de 8:00 de dilluns a divendres, dissabte i diumenge repetició i una hora més tard. Ara us deixem amb el magazín de Catalunya Música tots els matins del món. Serà doncs fins demà. Passeu un bon dia.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: era l'ària burlesca, quart moviment de la suite en sol major per a violí i llaüt de Nicola Matthäus, que han interpretat Théotime Langlois d'Esvart, violí, i Thomas Danforth, llaüt.
1: On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.

0: A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau. Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic? L'algoritme tria amb viatge, l'humà amb identitat.
1: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
0: Fixa't com sona, edició Clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
1: I amb la participació dels oients.
2: Sí, m'encanta.
3: Catalunya Música.

És curiós perquè en els temps en què vivim sembla que tot hagi de ser mesurable. Tot són dades, o encara millor, mètriques. Tot es pot quantificar i si es pot quantificar es pot predir. I val a dir que aquesta capacitat de predicció, inclosa la del comportament humà, val molts diners en aquesta societat nostra. Però de veritat crec que en aquesta lògica hi manquen variables i són les que tenen a veure amb la irracionalitat i la intuïció i amb la creativitat. Els factors que ens fan humans i diversos. I entre l'estructura i el somni, a la frontera entre les dades i la intuïció, la música com a art profundament humana, al centre del laboratori de l'alquimista. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Ara feia 3 dies que no ens sentíem aquí a Catalunya Música, però avui ja és dilluns 14 de setembre i tornem amb una nova edició de Tots els Matins del Món. Us saludem de part de tot l'equip del programa, en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes, i aquí al meu costat, l'Esther Pinat. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Ho tenim tot a punt per arrencar aquesta edició de dilluns?
2: Esperem que sí.
1: Esperem que sí, i tant. Doncs endavant, a veure què tenim per davant.
2: Molta música des d'ara i fins a les 11, ja ho sabeu, 3 hores de bona música, i en aquesta primera hora també farem la nostra primera immersió en l'àlbum de la setmana, un disc del segell Fugalidera titulat Stranger Santon, que interpreten el violinista Dimitri Smirnov i l'orquestra de cambra de Basilea dirigida per Víctor Jacob.
1: Veus, és un àlbum... Sí, és el que anava a dir, que els dilluns tenen aquesta part positiva, que és que arribes amb un disc nou, i això sí, sempre és una bona notícia.
2: De moment, fins ara, ha estat així. És un àlbum que es basa en el violí que va tocar Prosper Santon, violinista francès del segle XIX, un violí Santon-Betti, construït per Guarneri del Gesù el 1744 a Cremona, Itàlia. I arribarem a les 9 amb la Laia Pujolassos, que avui ens descobrirà quin és el segell propi d'una soprano. Uh-huh. A la segona hora, més música, i cap a 9:45, aproximadament, serà quan conversarem amb Guillem Jiménez, de 27 anys, és ballarí, coreògraf i fundador i director de la companyia La Satcom, que el juliol va actuar en el Festival Grec a Barcelona presentant el seu últim espectacle, Ever After. A la tercera hora, més música, i ja arribarem al final de Tots els Matins del Món amb la nostra companya Alba Quinquillà i el seu laboratori de veu.
1: Doncs de ben segur que n'aprendrem alguna cosa de totes aquestes petites píndoles que ens acompanyaran el dia d'avui. I ara arriba la peça de les 8. Ho fem amb aires del Carib gràcies al compositor cubà Ernesto Lecuona i una de les seves peces per piano. El seu títol és I la negra bailava, i ens du de cap a la fascinació pels ritmes afrocubans i a l'energia moviment. La versió és la d'un intèrpret nascut a les antípodes de les illes tropicals, el rus Daniil Trifonov, que sembla haver-se adaptat d'allò més bé al que demana aquest repertori en una gravació que acaba de veure la llum al segell Deutsche Grammophon.

0: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
1: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
0: Entrades a auditori.cat. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
2: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
0: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Atenció! Les sonates d'Scarlatti contenen cafeïna.

No sé si quedava algú encara per despertar-se, però de ben segur que aquesta peça ens ha donat una bona empenta per sortir del llit. Era una curiosa visió de la cabana de la bruixa Baba Yaga, prou adient trobo, aquella que camina sobre potes de gallina original de Modest Mussorgsky als seus quadres d'una exposició i que aquí incorporava la percussió gràcies a Konstantin Napolov, intèrpret i autor d'aquest arranjament, qui, per cert, ha arranjat tota la suite sencera. Ralph Van Raat era qui l'acompanyava al piano. I després d'aquesta descàrrega, trobo que és quan s'agraeix especialment una capbussada als mons del repertori barroc francès més refinat. I ho farem amb dos minuets d'una de les sonates per flauta de Joseph Vaudant de Boismortier. Ornaments i melodia des del darrer disc de la flautista Marion Treupel-Franc, a qui acompanyen el fagotista Sergio Azzolini i Diego Cantalupi al llaüt.

Silvestre Revueltas va ser una de les grans figures de la composició mexicana moderna i queda demostrat en peces com aquesta que acabem de sentir, La Noche de Jaranas, de la seva suite La Noche de los Mayas, que recull fragments de la banda sonora que va escriure per la pel·lícula del mateix nom. Va ser l'any 1939 i és un bon recull de colors, recursos i ritmes sorprenents. Gustavo Dudamel la dirigia al capdavant de la jove orquestra Simón Bolívar de Venezuela. I d'aquesta energia festiva tan particular, passem a un moment de calma i expansió, al moviment lent del concert per piano en si bemoll major d'Emily Mayer. Romanticisme en estat pur, en una versió que acaba de veure la llum i que convida a un dels grans pianistes dels nostres dies, Alexander Melnikov, a redescobrir el llegat d'aquesta compositora alemanya. L'acompanya a l'Acadèmia de Música Antiga de Berlín, dirigida per Bernard Forch.

0: Respirem després d'aquest tast de l'emoció continguda de l'òpera italiana de principis del XVIII. Geminiano Giacomelli era l'autor d'aquesta ària, Placide a Miglior Vita, en què dringaven les veus de la soprano Janine de Vic i el contratenor Terry Wai, que comparteixen, vull dir, l'àlbum Addio Amore amb l'Orquestra de Cambra de Basilea. Passen ara 5 minutets de 8:45 del matí i és el moment d'entrar per primer cop en l'àlbum que ens ha acompanyarà durant tota la setmana, un disc del segell Fuga Libre que, ves per on, doncs de la mateixa manera que ja ens va passar amb el disc de la setmana passada i que tan bon regust ens ha deixat, Melancolia, ens farà descobrir un nou personatge, tot i que en aquest cas Esther no serà un compositor, sinó que serà un intèrpret. I si encara filem més prim, un violinista.
1: Doncs sí, així és, Maria. Uh-huh. I el violinista en qüestió és Prosper Santon, que segurament per a moltes persones serà un autèntic desconegut.
0: Absolutament.
1: Violinista, però també, atenció, pedagog i compositor. És per això que el disc es titula Stranger Santon. No obstant, l'àlbum es basa en el violí que tocava aquest violinista del segle XIX, violinista francès, un Santon Betti, un instrument extraordinari que va construir Bartolomeo Giuseppe Guarneri del Gesù el 1744 a Cremona, a Itàlia. I atenció, perquè és un àlbum que té un inici molt especial, perquè sentirem, a veure si ho aprecieu, les passes del propi violinista que no deixaran de sonar durant la peça.

0: Déu-n'hi-do, no? Quina manera de començar. És doncs com sí. Que se'ns acosta directament l'intèrpret d'aquest disc i som allà testimonis del que passa sobre l'escenari.
1: Doncs sí, amb aquesta obra tan breu de 47 segons, el Reverí per a violí sol, subtitulada De la carta a Joseph Bennett, en format de full d'àlbum d'aquest violinista, del violinista i compositor i pedagog francès Prosper Santon, que ha inspirat aquest disc Stranger Santon, doncs comença aquest àlbum.
0: I de què es tracta aquesta lletra, aquesta carta a Joseph Bennett?
1: Bé, es tracta d'un manuscrit autògraf que data del 20 d'abril de 1884. Santon el va incloure com un regal musical al final d'una carta adreçada al seu gran amic, el conegut crític musical i llibretista anglès Joseph Bennett, i així és com comença, tal com dèiem, aquest àlbum, aquest disc, que tal com hem dit es basa en aquest violí Santon Betti, que va tocar aquest violinista del segle XIX. Un violí considerat una obra mestra de l'últim període creatiu del luthier Guarneri del Gesù. Un violí excepcional tant per l'estat de conservació com per les seves extraordinàries qualitats sonores, ja que pot projectar-se en brillantor, com correspon a un gran instrument solista, però també pot parlar en veu baixa, amb uns greus càlids i polièdrics, capaços d'esclatar en un to gutural, però igualment capaços d'encisar amb un xiu-xiueig gairebé imperceptible. I aquest violí dona forma tant al repertori d'aquest àlbum com a la narrativa del projecte. Des d'aquest punt de partida es desenvolupa un viatge a través de l'època daurada del violí romàntic, amb obres de Niccolò Paganini, Gioachino Rossini, Héctor Berlioz i Richard Strauss, que reflecteixen el món musical pel qual es movia Santon. I al mateix temps també es posa el focus en aquesta figura fascinant, però al mateix temps ignorada. El cor del projecte, el violinista Dmitri Smirnov, revela tota la gamma expressiva d'aquest violí Santon Betti i ho fa amb l'Orquestra de Cambra de Basilea, dirigida per Víctor Jacob.
0: Per tant, tenim un programa en aquest disc que connecta repertori, instrument i, a més, història. No? Com va sorgir la idea de fer aquest àlbum?
1: Va ser el 2023, quan Dmitri Vasilov va participar en el festival Salzburg com a convidat de Christoph Miller, un empresari musical suís. Després d'un concert d'estiu que ell havia organitzat, els músics es van reunir a casa seva per sopar i durant una conversa que Vasilov va tenir amb Baltasar Soulier, luthier comerciant d'instruments de corda i marit de la violoncel·lista Sol Gavetta, va tenir la idea de proposar un projecte a un important mecenes de Basilea que impliqués un dels valuosos violins de la seva col·lecció. I un cop el col·leccionista, que era un apassionat de tot allò relacionat amb el violí, va acceptar la proposta, es va començar a treballar en el repertori d'aquest enregistrament. Va ser un procés fascinant, però alhora també molt complicat. Va ser la rica història de l'instrument la que va permetre revelar-ne tota la seva bellesa i el seu caràcter únic.
0: Realment, amb un instrument com aquest, no? Tan meravellós i excepcional, és apassionant poder seguir el fil, no? Segur que va passar per les mans de molts violinistes.
1: Efectivament, Maria, violinistes italians, francesos, alemanys, anglesos i nord-americans. Va ser el luthier de Basilea, Michael Baumgartner, qui va realitzar la monumental tasca d'identificar totes aquestes persones. El període d'activitat més intensa de l'instrument va des de la segona meitat del segle XIX fins a la primera meitat del segle XX. Per tant, aquest període va ser el punt de partida per seleccionar el repertori. I si hem sentit la primera obra del disc, continuarem amb la següent, també de Prosper Santon. Tema italià amb variacions per a violí i orquestra, opus 10.

0: Déu-n'hi-do, Esther, quin nivell interpretatiu que cal per interpretar justament no, aquesta partitura, aquest tema italià amb variacions per violí i orquestra Opus 10 de Prosper Senton, eh?
1: Doncs sí, tal com dèiem, no és gens fàcil. I és que Senton va ser un gran virtuós de l'Escola del Violí de París. Aquesta obra destaca precisament per la seva alta exigència interpretativa, incloent passatges ràpids, arpegis complexos i dobles cordes amb un marcat caràcter expressiu, eh? No l'hem deixat acabar tota perquè tenim a la Laia esperant-nos ja.
0: Sí, sí, i tant. Però vaja, aquest és el primer tastet que fem d'aquest disc de la setmana. Demà hi tornarem descobrint aquest violinista i ara sí, donarem pas a la nostra secció que ja tenim a punt, aquest segell.

0: ell propi amb la nostra col·laboradora Laia Pujolassos. Bon dia, Laia, com estàs?
1: Bon dia, Maria Esther, com
2: bon
1: esteu?
2: Dia.
1: Quin greu haver trepitjat aquesta hora fantàstica, eh? Ja té mala bava que sigui jo precisament qui trepitgi un violinista.
2: Que, per cert, no ho hem dit, que era el tema italià amb variacions per a violí i orquestra opus 10 de Prosper Santón.
0: Jo diria que sí que ho he dit, però no passa res.
2: No ho sé.
0: Ho tornem a dir.
2: Sí, i l'àlbum Stranger Santón.
0: Perfecte. Com dèiem, demà hi tornarem. I, Laia, ens posem en marxa amb aquest segell propi que ens portes cada 15 dies i anem a veure quin perfil descobrim avui.
1: Sí, fantàstic. Mira, avui jo us proposo que ens endinsem en el que és la lírica, d'acord? De la mà d'una cantant que jo penso que, sens dubte, ha marcat la història, la música, i com ja sabeu, doncs aquí anem reconstruint una mica les trajectòries, no?, per entendre, a veure, què és allò que l'ha dut a tenir la rellevància que té, d'acord? Avui parlem de la soprano afroamericana Leontine Price. D'acord?
2: Fantàstic.
1: Pels amants de l'òpera, jo estic segura que us ve el cap, no? Aquesta gran diva verdiana. I és que els rots femenins de Verdi són els que, doncs, la van acabar consagrant a tots els grans teatres del món, no? Però com podreu deduir per l'època, no? Perquè si ens situem, ella és nascuda el 1927 i, de fet, deixeu-me dir que està viva, que té 99 anys.
2: Uh-huh. D'acord?
1: Sí, clar, estem al 26, té 99 anys, tu. I, a més, doncs, això, nascuda el 1927 i en un poble... Laurel, a un poble del Mississippi, no? Per tant, ens situem, no?, en plena època de segregació racial, on les escoles, ja sabeu, tots els espais públics, les institucions, uh-huh, doncs es regien per aquest sistema de separació, no?, entre blancs i negres. Així que, en aquest context, no?, ella, doncs, era filla d'un treballador, d'una serralleria, d'una mestressa de casa, i tot això, ella en les entrevistes sempre diu que, escolta, que ella va tenir tot el suport, que es considera que ella va tenir una base educativa, doncs, molt bona, i educativa i cultural, no?, i per tant, això és el que li va permetre, doncs, poder fer el seu camí. De ben petita, ella ja va començar a tocar el piano, crec, amb 4 anys o així, i, de fet, tenia un entorn molt musical, perquè amb la família, doncs, anaven a l'església metodista del seu poble, i allà sí cantava, però a mi el que em sembla molt curiós és que el seu pare, a més, tocava la tuba, mm-hmm, i la seva mare, doncs, era una de les integrants del cor de l'església. Per tant, jo penso que aquí ja tenim, no?, la llavor de tot aquest background musical, diguem-ne. Així que us proposo que, en honor, precisament, a aquests orígens del Mississippi, li escoltem el famosíssim número de Porgy and Bess de Gershwin, Summertime, d'acord? Ara que encara sembla que l'estiu aquí també ens apreta. L'obra, doncs, que la duria, de fet, de gira pels Estats Units i per Europa, i que la començaria, doncs, a posicionar com una soprano en l'escena internacional.

0: Increïble.
1: Uau, increïble.
2: Quin timbre més, oh. Aquella cosa vibrada, sí, sí. Perfecta, cristal·lina,
1: Fantàstic.
2: Laia, com ho veus tu?
0: Sí, no sé si us ha sorprès, no? Perquè a vegades, no?, quan li posem ja l'etiqueta aquella de «Ei, és una cantant afroamericana», doncs sembla que ens imaginem, doncs podríem imaginar un summertime més jazz, i sí, no?, més amb una veu pròpia de les cantants de jazz. Però ja veieu, la seva veu, la seva formació cultural és completament clàssica, diguem-ne, centre-europea, d'acord? Una saga que, si bé ella no va ser la primera dona negra en pujar a l'escena clàssica internacional, aquí hi ha altres noms com Marian Anderson, precisament, no?, que Price, de fet, la va veure i diu que va ser una de les seves grans inspiracions per dedicar-se a això del cant. Sí que és veritat que Price potser sí que va ser la primera que va assolir com un gran èxit i reconeixement de punta a punta del planeta, diguem, tot i les reticències que també va suscitar en el seu moment. Però si ens fixem en això que dèieu de la seva veu, precisament en aquesta obra, jo penso que li podem captar un dels seus trets més característics, no?, que és aquest timbre, és aquesta veu molt lluminosa, cremosa, no?, que aquí se'ns mostrava, jo penso, molt sensual, molt rica, i fixeu-vos que no tenia una exhibició desmesurada de potència. Ella sosté aquestes notes molta estona, sense perdre intensitat, sense perdre cap mena de color, no?, en la seva veu. I això no és un gran moment de dramatisme ni d'un gran fons orquestral, allò grandiloquent. Li podem apreciar precisament aquí tots els matisos de la seva veu. Fixeu-vos que no necessita allò de forçar-la per poder apreciar, uau, tot el fons que pot arribar a tenir, no? I a més, és el que dèieu, és una veu que jo penso que és molt reconeixible, no?
2: És com molt natural, també.
1: Sí.
2: Sembla que ho faci molt fàcil, no?
0: Exacte, no? I d'aquests orígens, no?, que us dic, també inspirada per Marian Anderson, que es veu que tenia només 9 anys quan la va sentir i va dir, escolta, quina passada, jo vull dedicar-me a això, no?
1: Anem aquí la importància dels referents, tenir referents.
0: Absolutament. Sempre n'hi ha d'haver alguna que s'hi trenqui les banyes i que obri un camí molt, molt espinós i difícil, no? I gràcies, doncs, a aquesta inspiració que va veure en un concert de Marian Anderson, doncs ella ja també es va anar encarrilant cap a aquest tipus de repertori, no? I que la duria, doncs, finalment a convertir-se en tot una diva, que va ser en Verdi, d'acord? Ella va ser molt intel·ligent, de fet, administrant la seva veu. És a dir, tot i que segurament hagués pogut afrontar, com moltes cantants, no?, allò de dir, vinga, com més repertori millor, ella veia que hi havia rols o certs compositors que, escolta'm, que li cansaven o que li demanaven un sobreesforç molt costós, no?, a la seva veu. Així que a poc es va anar comprometent només amb aquell repertori que ella creia que se li adequava i que, doncs, d'on podria treure tot el seu potencial, no? Així, la Leonora del Trovatore va ser el personatge que finalment la va dur, doncs, el seu debut al Metropolitan de Nova York el 1961 i d'aquí ja, bum, a convertir-se en llegenda. Us proposo que l'escoltem amb l'orquestra del Teatre d'Òpera de Roma.

0: Realment el que dèiem, la capacitat de triar els rols que amb la seva veu li sentaven bé.
1: Molt intel·ligent.
0: És indubtable que tenia la mirada ben fina, el radar ben posat.
1: No, i quina veu, no? Quins greus. I és que la noto tan neta.
2: Molt, molt, molt.
1: Fixeu-vos que té un... Molt brillant.
3: Clar, i té aquest registre tan ampli, no? I jo trobo que és una meravella, no? Perquè no només té aquesta gran veu que abans intentàvem definir, sinó que... És com que la sap fer cantar, no? Fixeu-vos quin gran domini que ens mostra del legato, aquestes línies tan llargues que pot arribar a fer. Que, atenció, que no vol dir que no respiri, simplement que ella pot aconseguir, donant tensió i intensitat, no interrompre la coherència melòdica, no? S'administra molt bé aquesta respiració sense haver de donar necessàriament accents ni cops, no? I també ho fa com per passar d'una manera molt natural del piano al forte en un mateix color de la veu. Transita d'una manera com molt natural i homogènia. Ho podíem sentir especialment al principi d'aquesta ària, no?
0: I que difícil que és això.
3: Molt. Absolutament, Aquí el qui ha cantat mínimament se'n pot fer una idea, no? I m'agrada especialment quan comença la frase, que comença d'una manera molt íntima, i uau, la va ampliant, la va fent més densa, però això sense perdre aquest fil conductor que es va allargant fins al final, no? És realment, jo penso que és molt remarcable. A més, sapigueu que aquest paper de Leonora al Metropolitan la va dur a ser la portada del Time. Per tant, el que deia, es va convertir en una figura àmpliament reconeguda més enllà dels recorreguts de la clàssica, no? També, doncs això, amb aparicions als mitjans nord-americans i fins i tot doncs aquesta gran portada de reconeixement internacional, no? I encara us diré més, amb Aïda, a l'Escala de Milà, just un any abans, que va ser el 1960, sí que es va convertir en la primera dona negra en representar-hi un rol principal, no? Per tant, això que dèiem, hi ha d'haver algú que vagi obrint...
1: Sí, un referent.
3: Vagi... Exacte. I fins i tot, això, algú del perfil de Karajan, doncs la va convidar a Viena, amb qui doncs, també va interpretar Aïda amb un enorme èxit. Així que ja veieu, Verdi li escau del tot.
0: Sí, no en queda cap dubte, realment. I ni per nosaltres ni pel moment, no?, que l'envoltava l'escena del seu voltant.
3: Exacte. I res, encara hi ha un últim aspecte que jo penso que ens ajuda a entendre per què és una cantant tan rellevant, no? I és que més enllà, doncs, de no només Verdi, però també amb en Puccini, especialment, no?, que es van dur, atenció, més de 200 funcions, 16 personatges els va representar damunt del Metropolitan de Nova York, que es diu ràpid. Hi ha també, doncs, un lligam molt bonic, jo penso que també em volia parlar aquí, amb el compositor nord-americà Samuel Barber. Els dos es van conèixer per l'estrena de les Hermit Songs, d'acord?, amb el mateix Barber, que era el pianista qui l'acompanyava, i a partir d'allà ja es va doncs, establir una relació molt fructífera, jo penso, una relació musical, no? Price sembla que l'inspira i, de fet, és la responsable d'estrenar-li les Prayers of Kierkegaard, ni més ni menys que l'òpera Antony and Cleopatra, i també el cicle de cançons Despite and Still. Jo ara us proposo que, per acabar, sentim la Leontine Price amb The Saint Eater's Vision, que és una de les cançons de les Hermit Songs, i que, més enllà d'aquesta veu magnífica i bonica i el fraseig aquest que estàvem ara comentant, fixeu-vos com és capaç de moltíssima expressivitat a través del text, no? És a dir, a través de la dicció d'explicar bé aquestes paraules i de com d'una cançó en treu tots els contrastos dramàtics com si d'una petita escena es tractés.

0: Vaja, queda demostradíssim que no només era una dona de grans escenaris i de projecció operística, sinó que també aquest gènere, la cançó, era un camp on se sentia còmoda. Vaja, no ho sé, és bastant
1: Sí.
0: impressionant, la veritat.
1: També el va cultivar i jo penso que aquesta relació és fantàstica, no? Perquè a més aquí hem sentit un directe, ja sabeu, com a mi m'agrada, no? I a més el pianista era també el mateix Samuel Barber, no? Per tant, aquí tenim el combo complet d'aquesta col·laboració tan fructífera entre Price i Barber, que a més jo penso que és possible quan una cantant no només es consagra allò a representar el cànon del passat, no? Totes les òperes, tots els compositors del passat, sinó que també mostra un ferm compromís, no?, amb els seus compositors coetanis, els del seu país, i per tant, junts, és així com segueix escrivint, doncs, la història de la música, no? Jo crec que Barber, de fet, devia veure en ella no només una gran veu, com és evident, no?, sinó també algú que amb aquesta expressivitat també a través de la paraula i del text, no?, i les petites històries, doncs, que sabia explicar aquestes coses. És com si convertís les paraules en música i també al revés, no?, la música en paraules.
2: I a nosaltres que ens ha encantat que avui ens portessis el segell propi d'aquesta gran cantant, Leontine Price. És
0: I
2: realment
0: tant.
2: increïble i impressionant, eh?
1: Sí, perquè a mi m'agrada, no?, quan veus tota la trajectòria, que dius, ostres, és una veu nascuda al Mississippi, no?, i que seguint l'estela d'això que dèiem, de Marian Anderson o d'Odetta, doncs, que va acabar obrint al món de la lírica les grans veus afroamericanes, perquè ja sabeu, darrere d'ella, doncs, també ha sigut possible que hagin seguit una Jessie Norman, una Barbara Hendricks, etc etc, no?, i amb una veu amb aquest timbre tan càlid i inconfusible, no?, doncs, ha estat capaç d'omplir una sala sense perdre tota la seva riquesa, amb aquests legatos llargs, generós, molt natural, no?, convertint cada frase verdiana en aquesta línia contínua i sobretot també en aquesta manera d'entendre el cant, doncs, com una forma d'expressió en cada paraula, cada color, cada silenci, no?, també a través de tots aquests textos, també en les distàncies més petites, doncs, tot això que també tenen alguna cosa a dir.
0: I coses a dir sempre molt interessants i molt ben dites les teves, Laia Pujolassos. Moltíssimes gràcies un dia més per aquesta secció aquí a Tots els Matins del Món.
2: Que vagi
1: Un
2: molt bé.
1: plaer. Ens veiem. Adéu.

0: Catalunya Música.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.

0: el MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat, recomanat per Catalunya Música.
1: Liga. A Catalunya Música.
2: Tots els matins del món. Música com a acte de resistència.
3: Doncs són les 9 i 7 minuts del matí d'avui dilluns 14 de setembre i, Esther, sempre ho comentem, però és que és molt difícil això que fa la Laia Pujolassos de treure aquells trets característics d'aquelles grans veus, grans intèrprets, fins i tot formacions, directors, perquè, clar, quan arribem a uns certs nivells és com que ja sabem que serà bo el que sentirem, però que ens doni aquestes pistes, no, d'escolta, sempre ens ajuda molt i trobo que sempre ho fa de manera
4: doncs,
3: molt encertada.
4: Que els fa diferents, no?, dels altres. I distintius.
3: Tant. A partir d'ara ja, Leontine Price, sempre tindrem en ment aquella idea, no?, del timbre, del legato, d'aquelles quatre coses.
4: Que ens ha dit.
3: Sí, sí.
4: Molt bé, doncs seguirem en aquesta segona hora amb més música i cap a 2:15 de 10 serà quan conversarem amb Guillem Jiménez, té 27 anys, és ballarí, coreògraf i fundador i director de la companyia La Satcum, que el juliol va actuar en el Festival Grec a Barcelona presentant el seu últim espectacle, Ever After.
3: Doncs li preguntarem pel grec i suposo que també per altres coses. I els pròxims minuts doncs deixarem que sigui la música de cambra la que ens acompanyi. I quina música, eh? El quintet per clarinet de Wolfgang Amadeus Mozart. Una declaració d'amor a l'instrument, com passa amb totes les peces en què Mozart va situar el clarinet en primer pla i que ens regala llum i una textura transparent en què som capaços de seguir el camí de tots i cadascun dels instruments que l'interpreten. Aquest és l'Allegro, el primer moviment, en la versió del clarinetista Richard Horsford i The Gaudier Ensemble, que acaba de publicar el segell Orchid Classics.

Gran música, ben interpretada i ben gravada, i aquesta combinació val a dir que no sempre es produeix. Era l'Allegro, el primer moviment del quintet per clarinet de Wolfgang Amadeus Mozart, en una edició que s'acaba de publicar i que compta amb el clarinetista Richard Horsford i el Gaudier Ensemble. I ara un tast de guitarra i un retorn a les arrels. Sentim La cançó del lladre, una melodia popular preciosa, que aquí interpreta el guitarrista Carles Trepat en l'arranjament que en va fer Miquel Llobet. Thank you.

De les sis cordes de la guitarra hem passat als set intèrprets que congregava el compositor Franz Werwald. Clarinet, fagot, trompa, violí, viola, violoncel i contrabaix és el planter del seu gran septet en si bemoll major. Ens sentíem al final amb els Wigmore Soloists, una bona dosi d'impuls que ens condueix ara a l'altre extrem, el de la calma meditativa de Wanderers, una composició de Sarah Henderson que s'inclourà al pròxim disc del conjunt vocal Tenebrae, En solitud vagarejava com un núvol.

0: Així sonava Wanderers, de la compositora Sarah Henderson, una peça construïda sobre versos de Khalil Gibran i que interpretava el conjunt vocal Tenebra. Aquesta és la peça que avui dona pas a la nostra conversa del dia.
1: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
2: Guillem, el ballarí és un narrador d'històries que no necessita veu per commoure el món?
3: Diria que és justament narrador per explicar històries i també un element com que nubla les històries per fer-les més complexes.
2: Interessant. Avui a Tots els Matins del Món conversem amb Guillem Jiménez, ballarí, coreògraf i fundador i director de la companyia La Satcom. Amb només 27 anys ha creat diversos espectacles que han rebut diversos premis i ha participat en projectes vinculats a artistes com Rosalía i Björk. Bon dia i benvingut, Guillem.
3: Bon dia, què tal?
2: Pel programa han passat uns quants ballarins de clàssica, de contemporània, dansa urbana, que ja tenien una relació molt particular i intensa amb el seu cos. I en el teu cas, vas tenir un referent molt proper.
3: Sí, mon germà. Sí, pues, mon germà, que és el Pol Jiménez, ens portem 4 anys, i ell va ser una mica el que dic que va com començar tot el viatge de la dansa, que al final els dos, per coses de la vida, hem acabat allà. Suposo que hi ha alguna cosa en el fons que ens connecta molt, tant a mi com a mon germà, i sí, és un referent que tinc allà com molt, molt clar i molt quotidià. Quasi, sí.
2: I a banda del teu germà, hi ha hagut algun altre artista a la família abans que tu?
3: Bueno, jo considero... ma mare era una artista no d'ofici, però sí que era una persona com que va estudiar Belles Arts i va donava classes de dibuix i de pintura al Centre Cívic Cotxers de Sants. I sí que és veritat que ens va creant un ambient com molt, molt artístic, com proposant-nos molt sempre a casa espais per expressar-nos, per divertir-nos i per com, disfrutar com de la bellesa de la vida, que per mi va molt, molt vinculada a l'art.
2: Dius, es respirava l'ambient artístic, eh?
3: Sí, sí.
2: Vivíeu la cultura?
3: Sí, jo crec que... O sigui, ma mare em va ensenyar com a... O sigui, crec que va generar a casa un espai com per entendre com que lo artístic i lo cultural està com en totes les coses de la vida i que al final trobar maneres on expressar-te i on expandir com tota la teva experiència de qualsevol cosa és una eina com molt important i molt valuosa.
0: Doncs, Guillem, et dono jo també el bon dia en aquesta entrevista d'avui. I ja ho saps, nosaltres aquí el que tractem sobretot és el tema de la música clàssica. I els que d'alguna manera hi orbiteu al voltant o no us hi dediqueu directament, sempre us proposem un joc, que és una petita playlist que us fem arribar uns dies abans per veure després doncs, aquestes primeres impressions, si us agrada, si no us agrada, si evoca imatges. Per tant, obrim, si de cas, aquesta proposta d'avui amb la primera de les peces i de seguida la comentem.

0: Doncs aquí tenim aquesta primera peça. D'entrada no vull mediatitzar res i vull que diguis tu la teva. A veure què.
1: Vale. Bueno, no sé, jo com me l'estava escoltant i a mi m'encanten aquestes peces com que generen com molta expansió a l'espai, tant com del cos com de lo que ens envolta. Crec que aquesta peça ho genera com d'una forma com molt esplèndida i sempre m'agrada molt aquest tipus de música, no? Com que fan que tot faci com un... agafi un volum enorme i t'hi puguis entrar dins, no sé.
0: I m'agrada perquè ho valores també en termes del cos directament. Ah, sí. Clar, t'ha sortit per aquí.
1: No puc filtrar-ho d'una altra forma.
0: Sí, sí, pels oients, per tots els que ens escolteu, això és l'entrada de Polímnia, estem parlant d'un ballet, justament, L'Evoreat, de Jean-Philippe Rameau, per tant, aquest viatge al barroc, aquesta opulència, aquesta expansió totalment. Ara, de seguida canviarem de registre, però vaja, Esther, tu continua una miqueta i després tornem.
2: Per tant, pel que dius, no l'has ballada mai,
1: no,
2: aquesta
1: peça.
2: No,
1: no l'he ballada mai.
2: I el repertori clàssic el balles?
1: No, o sigui, jo no vaig... Sí que vaig fer com dansa clàssica una mica com a entrenament, com a part dels meus estudis, però jo no m'he format en dansa clàssica. O sigui, jo vaig estudiar a l'Oriol Martorell, que allà sí que... Bueno, que és aquesta escola de Nou Barris,
2: sí.
1: Que fan música i dansa, o sigui, també jo estudiava dansa, però sempre he crescut com amb un cello sonant per allà a la sala del costat, com amb molts instruments. Llavors, sí que allà vaig tenir com la formació, algunes classes, i després, quan vaig passar a l'Institut del Teatre, en els estudis superiors, sí que alguna classe feien, però sempre des d'una mirada més com d'entrenament i d'una tècnica que coneixer, més com que cap un objectiu o un registre amb el que jo ballar.
2: I a casa teva s'escoltava música clàssica o no?
1: Pues mira, aquesta emissora sí, s'escoltava molt.
0: Mira,
1: de fet, quan has començat a parlar, he dit en plan, ostres, aquesta veu a mi em sona.
0: Mira, veus que bé?
2: És a dir, que escolta Catalunya Música.
1: Sí, sí.
2: Molt bé, molt bé. A partir de quan vas veure o vas tenir clar que volies dedicar-te professionalment a la dansa?
1: Pues mira, dedicar-me, jo diria com de cara a finals del batxillerat, o sigui, com als 17 o una cosa així. Perquè, bueno, com us he dit, mon germà, que és 4 anys més gran que jo, sí que també va anar a l'Oriol Martorell, per això uns pares després m'hi van portar a mi, i ell sí que va anar a l'Institut del Teatre a fer el conservatori professional. Jo no ho vaig voler, veient una mica també el que significava i com el que suposava com a nivell d'esforç. Jo crec que m'agradava la dansa, però no a aquell nivell. Llavors vaig deixar-ho. Vaig posar com a explorar altres coses de la meva vida. I un cop acabat el batxillerat i pensant més com, ostres, què faig, com m'enfronto, estava molt vinculat a altres projectes artístics com Habitació 1418, que era un programa de mediació del CCB i el MACBA, que venien diferents artistes cada setmana. I això em va fer com replantejar-me una mica com, ostres, potser sí que vull com tornar a connectar amb la dansa des d'un punt com més com professional o encarat. I res, vaig preparar-me, em vaig presentar a les audicions del Conservatori Superior de Dansa i vaig entrar. I allà ja va començar com una mica més com el meu camí més de cara professional.
2: I vas fer coreografia?
1: Coreografia.
2: Per tant, tot i que ets ballarí i fas els teus solos, et veies més com a coreògraf?
1: Sí, m'interessava molt com el treball com de construir mons. És algo com que sempre m'ha fascinat molt i com de generar com... sí, això, nous mons on habitar-los i ficar-nos dins per com pensar i reflexionar sobre les coses. Sí que a nivell intèrpret m'agrada i ho faig i treballo per altra gent i és una cosa que m'enriqueix molt, però sí que sempre he tingut una tendència més com a muntar coses. Sí.
2: I amb només 20 anys, doncs, ja vas crear la teva companyia, que és la SATCOM. Va ser un projecte que va néixer dins del conservatori o no?
1: No especialment. O sigui, sí que, evidentment, al conservatori vaig començar a fer les meves primeres coreografies, però sí que va començar així com primera vegada actuant amb el nom dins d'un col·lectiu de flintes, que es deia Mariques Mariques, bueno, es diu encara, que era un grup que organitzava festes pel col·lectiu queer amb música electrònica, i van fer el seu segon aniversari i van convidar com a diferent gent del teixit cultural, diguem-li queer o underground de Barcelona, per fer com algunes activacions. Llavors a mi em van encarregar alguna cosa i vaig fer la primera peça que vaig batejar com la SATCOM, que és The Lesson. I després sí que em vaig com motivar molt i vaig muntar un crowdfunding, i a partir d'aquest crowdfunding sí que vaig poder començar com a plantejar com peces més de gran format i de treballar amb un equip.
2: I ja que has anomenat The Lesson, què explicaves o què volíeu explicar amb The Lesson?
1: Pues mira, a mi em va passar en un moment que pues això, jo estava començant al Conservatori Superior de Dansa i jo no venia tant d'una formació de conservatori. Uh-huh. Aleshores, se'm contraposava molt els referents com que em donaven des del conservatori envers com els referents que jo portava o que jo consumia ja amb les redes socials, no? Llavors, això juntava en un moment on es començava a parlar molt, no?, d'internet i la generació que ve, els efectes, i llavors per mi era com, ostres, tinc tota aquesta posada, com aquestes connexions inconexes que es parla sempre de la generació internet i tota aquesta teorització que de forma empírica jo ja puc començar a parlar. Llavors va ser com un exercici una mica com de tractar tots aquests temes de la virtualitat, de l'ensenyança des de una primera persona.
2: Mm. A tu t'ha afectat, t'afecta l'internet? És a dir, totes aquestes xarxes socials, el que es mostra?
1: Sí, jo per mi, clar, no ho considero tant un efecte, sinó com una cultura. Crec que totes les cultures no tenen la seva forma d'entendre el ritme, el cos, la manera de relacionar-se, i aleshores la veig com una cultura més que fa que complementa i fa complexa com la meva cultura, ja sigui d'una persona a Barcelona o alguna cosa així, sí. Mm-hmm.
0: Doncs parlant de complexitats i també de canvis en el llenguatge, ara et proposo, Guillem, aquesta peça de la compositora Anna Meredith.

0: Això es diu Tutgemo, l'interpreta el quartet Ligeti i, clar, justament és d'això que parlàvem, no? De la intersecció de llenguatges amb la música electrònica, la tradició clàssica... Quan sents això, què et desperta?
1: Doncs pues mira, jo vaig fer un link quan vaig escoltar aquesta cançó que vaig dir, ostres, és que em sembla com molt fort, que em recorda molt com a una vessant com del gènere club, que es diu The Constructed Club, que treballa amb totes aquestes com ritmes i com una música com que t'agafa i fa amb tu el que vols, que trobo que va molt relacionat amb algú com que està passant molt a l'escena club ara mateix, i em va fer molta gràcia, no?, com escoltar aquest tema i dir, ostres...
0: Clar, perquè si alguna cosa té és que no és còmode, vull dir, no et deixa que t'arrepengis com sentíem abans en aquesta peça barroca, amb una cosa tranquil·la i habitable, aquí és com que no saps per on va. Quan balles, també treballes amb compassos irregulars, t'agrada aquesta cosa trencada o ets més lineal?
1: M'encanta, em fascina. O sigui, treballo molt com amb aquesta com polirítmia, per dir-ho d'alguna forma, o inclús... no arrítmia, però de fet estic com investigant molt algo que m'agrada com el pre-so i el post-so, com un cos que no va just amb el ritme, sinó que va una mica abans o una mica després, llavors no saps com queda descompassat una mica. I per mi la musicalitat, suposo que pel fet de que mon germà sigui de flamenc principalment, com que el ritme i el joc físic amb el ritme és algo que sempre m'ha interessat molt. Mm-hmm. Aleshores, com sí, és un tipus de corporalitat sonora, per dir d'alguna forma, que em fascina.
2: Uh-huh. De Lesson, Clucalls i Navaja, tots tres de la teva companyia i tots tres premiats. Què diries que caracteritza la SATCOM?
1: Ostres, doncs jo, mira, a part d'una cosa com més evident, que pot ser com la temàtica entorn a la cultura internet i inclús un factor estètic bastant important, jo crec que hi ha una forma com de tractar els temes i de construir el cos des de com una... Bueno, com el que t'he dit, abans a la primera pregunta, no? D'un cos que emborrona el missatge i el fa més complex. Aleshores, també suposo que ho puc relacionar amb aquesta cosa rítmica de que ho expandeix. Llavors crec que té com una cosa com molt confosa i molt estranya i per poder tractar com temes, crec, contemporanis com bastant complexos i que ens apel·len a molta gent, però sempre amb un toc irònic. Llavors jo crec que hi ha una espècie de relació que genera amb el públic de distanciament i d'apropar-se a partir de la ironia, que crec que funciona molt bé.
2: Mm-hmm. Clar, a banda dels espectacles de grup, tu també fas els teus solos, ho he dit abans, no? I què hi mostres? Com són els teus solos?
1: Doncs mira, jo tinc un solo principalment que es diu Oliver, que és un solo que cada vegada és diferent. És una espècie com de manifest corporalitzat, que jo, com sóc una persona que m'agrada prendre'm el temps per les meves creacions, són normalment mínim 2 anys repartits en el temps, doncs aquest solo el que em serveix és per poder anar provant o anar tantejant certes investigacions que estic fent amb la SATCOM i poder-les com corporalitzar. Aleshores és com un espai tant d'obertura com a la recerca, aleshores com per poder aportar informació que potser queda després descartada de les grans peces, com també per jo rebre informació de com es reben certs materials o certes composicions coreogràfiques.
2: Mm. Sí. Somies amb possibles coreografies?
1: Gràcies a Déu, no, perquè crec que jo estic tot el dia com pensant...
2: T'aixecaries cansat, no?
1: M'aixecaria cansat. Aviam, potser de cop tindria unes peces superesbojarrades. Bueno, que ja ho som prou, però no.
2: L'última cosa que heu fet, ho hem dit al principi, amb la SATCOM, va ser Ever After, el juliol passat, al Festival Grec a Barcelona, i el febrer, per cert, la tornareu a fer aquest espectacle al Mercat de les Flors, perquè des d'aquest any i fins al 2029... n'ets artista associat. Què suposa això? Has de fer un nombre concret d'espectacles? Com és això?
1: Doncs mira, això ho estem descobrint encara, perquè crec que és un nou funcionament que està plantejant la Maria José Cifuentes, que és la nova directora del Mercat. Aleshores, bàsicament el que suposa és com que el Mercat de les Flors, que és la institució gran de dansa que tenim a Barcelona i pràcticament a Catalunya, doncs em faci un acompanyament i em doni com suport a la meva feina, tant de recerca com de creació d'espectacles. Això vol dir que no fa falta que jo hagi de produir, sinó que justament és com què necessites, et donem com l'espai i el suport perquè facis el que necessites. Si és produir peces, produeix peces. Si és justament com tens aquest context que t'empara a poder com investigar, doncs fer-ho. Aleshores, per mi, suposa com un, de cop un reconeixement i un suport molt gran.
2: I com neixen els teus projectes? És a dir, quin és el procés de creació? Tu penses una coreografia, un espectacle, el dibuixes, el presentes als teus membres de la companyia? Com és això? Com funciona?
1: Doncs mira, jo normalment el que he fet fins ara, perquè també això pot ser, cada procés té les seves coses, però jo sí que normalment tinc una inquietud o un tema que vull tractar. Aleshores, el que faig és molt... treball de recerca una mica sense gaire filtre, però jo vaig agafant referents i els intento com posar en relació, per molt dispars que siguin. Aleshores, un cop fet tot aquest com calaix, desastre de referències, construeixo, treballo molt a partir de la construcció de mons. Aleshores, construeixo com una espècie de món fictici on després ja integro el cos i llavors aquest cos pues, ja entra com en tensió o col·lapse, que és des d'un punt on a mi m'agrada treballar.
2: Però tot el ball, la coreografia, la mostres, l'ensenyes en viu o la dibuixes?
1: Mira, jo, si diguéssim com que dibuixar ser jardiner i com ser un caos és com un bosc, doncs diria que jo treballo molt amb un jardí embosquit, una espècie de
2: un
1: cosa...
2: Mix.
1: Sí, és com que per mi la coreografia està al servei de la informació que puguin aportar, de la complexitat d'informació que puguin aportar els cossos. Aleshores, sí que jo presento una espècie com de guia o passos concrets que després els pervertim i els deixem com
2: poden
1: que...
2: Poden ser modificables.
1: Exacte.
0: Doncs va, ara entrem a la tercera de les peces que et proposem avui, Guillem, que és aquest quartet d'estat

0: Doncs bé, què ens en dius d'aquesta?
1: Oh, m'encanta. No, és que a mi tota, aquesta, tota la música hipnòtica i tot el treball que fa ell em fascina. I, bueno, com no poder-ho relacionar amb l'Anna Teresa de Kersmaker, no? Que és la, la coreògrafa belga que ha començat amb les partitures i ha treballat molt amb la seva música. Mm-hmm. I, bueno, no sé, a mi és que la seva música em fascina.
0: Que bé. Jo justament pensava, mentre anàvem sentint, que, clar, aquí els que estem sentint són un quartet de percussionistes, i que és una música que seria tan fàcil quantitzar-la i posar-la i crear-la de manera digital, però que aquí el que estem sentint és la sincronia dels quatre cossos, allò fent perfectament aquests ritmes, aquestes irregularitats, i que això li dona una humanitat, no? un fet real, el que sentim, oi?
1: Sí, és fantàstic.
0: Mm-hmm. Veus?
2: La ballaries?
1: Doncs podria ser. O sigui, també m'agrada molt com just aquesta idea de si és algo que es podria fer digitalment, però que justament el fet de fer-ho com de forma humana, o sigui, com posant el cos i encarnant-ho, com que és el que li dona aquesta capa extra emocional que fa que, no sé, se't posi la pell de gallina.
2: Mm-hmm. Ara que ja portes uns quants anys fent els teus projectes amb la teva companyia, què hi diuen a casa teva? Entenen la dansa que fas?
1: Sí, jo diria que sí. O sigui, com crec que també, justament, no és només que hagin viscut amb mi com l'evolució de la dansa, sinó mm-hmm. també amb mon germà. Els dos, a sobre, mon germà també fa un treball molt de deconstrucció i com de contemporaneïtat de la dansa. Aleshores, jo crec que al final, no, quan veus una evolució d'algú, és sempre com que vas entenent i vas com... sí, com apreciant el que es fa i a sobre jo crec que també, tot i treballar amb un llenguatge potser una mica més fora de lo popular o de lo més mainstream i treballar pues, temes i estètiques més, no sé, com concretes, per dir d'alguna forma, crec que sí que hi ha una cosa molt accessible i que crec que al final, com la música, quan tu veus un espectacle de dansa, potser a diferència del teatre o altres coses com molt més narratives i més de, bueno, d'una història o d'algú que explica, crec que hi ha una cosa més sensorial que al final, si tu fas, et posiciones envers un espectacle de dansa com potser et posiciones en una peça musical, crec que pots viatjar, vamos.
0: Mm-hmm. Allò que diuen, no, que de vegades que no cal entendre d'allò que veus, que hi ha gent, per exemple, que amb la clàssica es tira enrere perquè diu, ai, és que no hi entenc prou, no? Doncs amb la dansa potser passa una mica igual, de dir, no cal que hi entenguis, posa-t'hi davant, no? I a veure què
1: clar,
0: sents.
1: És com que no, tampoc s'ha d'entendre. Evidentment, hi ha coses a entendre, però jo crec que algú que relaciona molt també amb la música clàssica no està en el què s'està dient, sinó com s'està expressant aquella cosa. Aleshores, crec que aquest... com relacionar-nos amb aquest com, i més també ara, no? En un moment on tot va de sintetitzar, de resumir, bueno, totes aquestes coses, inclús de ChatGPT, com de mm-hmm. resumeix, com que justament el camí i el com es fan les coses és la riquesa de l'humà, no?
2: Mm-hmm. Sí. Clar, tot i que acabes de dir el que acabes de dir...
1: Sabia que vindria això.
2: Quan la gent va a veure els teus espectacles, sap què va a veure? És a dir, hi ha un programa on hi ha un minitext que explica o introdueix, per exemple, una mica el que anirà a veure?
1: Mira, per ara sí. Ah. O sigui, jo també estic com trobant, no?, com la manera de relacionar-me amb aquest text, no?, que és la sinopsis o el full de sala. Per ara, el que he trobat, també pues, treballant amb la construcció de mons, és descric com el món, com si fos una mica com quan vas a veure una pel·li, no?, de ciència-ficció, que t'expliquen no de què significa la pel·li, ni de què va en un sentit com més literari, rotllo, pues és una investigació sobre la mort. No, sinó uh-huh. t'expliquen rotllo, està tal persona, que coneix a tal persona, i se'n va anar a tal lloc. I t'expliquen com l'inici, aleshores sí que jo estic intentant ara com treballar des d'aquest punt, però sí que a mi en un futur m'agradaria no...
2: No explicar res.
1: No.
2: No cal.
1: No cal. Jo crec que no cal també, o veure...

0: Acaba de trobar què vull explicar, perquè més, per mi més que una explicació és un punt de partida, no? És com tens aquesta informació prèvia a veure un espectacle. Aleshores, és veure també quines possibilitats hi ha d'això, no? Perquè ens hem conformat molt amb ah, això és el que vol dir l'espectacle, sí, però potser pot servir més com de punt de partida i poder jugar més.
1: Escolta, i qui són els teus referents? Quins han estat? I sona,
0: pues mira, a nivell coreogràfic, mira, diré dues persones. Una és la Marlene Monteiro Freitas, que és una coreògrafa caboverdiana, que a mi, bueno, quan vaig veure els seus espectacles em va canviar la vida, i de fet crec que ve aquesta temporada al Mercat de les Flors, així que us recomano a tothom anar. I a nivell com més que tinc proper, l'asturiana Marina Fuello, que va estudiar amb mi a l'Institut del Teatre, i que és una persona que, bueno, que admiro molt i que he tingut el plaer de tenir-la com a assistent en aquesta nova peça. Aleshores, m'ha pogut ajudar molt. I després hi ha un artista que a mi m'agrada molt, que no és del món de la dansa, però que es diu Ryan Tricartan, que és un... bueno, fa pel·lícules i té una rítmica en les pel·lícules, com sobretot el tema digital, molt... Bueno, que m'emociona molt.
1: I la caboverdiana, per què et va captivar tant?
0: Buah, és que és indescriptible la seva feina. Sobretot crec que la primera peça que veu sempre és com... Té un treball tan concret, tan precís i tan... com la seva subjectivitat com que arrasa amb tot. I no només això, sinó que també sap molt bé com construir un món, no?, amb tots els seus intèrprets. I llavors ella, doncs, bueno, treballa amb la rítmica d'una forma exquisita, inclús com amb tota la rítmica dels gestos de la cara, ja treballa molt amb la idea de màscara. I jo crec que també, justament per qualsevol fanàtic de la música, la seva feina té alguna cosa com compositivament, cos, so, des d'una forma com molt... deconstruïda, que és molt interessant de veure. Mm-hmm.
2: Doncs, ja que esteu molt deconstruïts amb aquesta darrera pregunta, ara jo et vull arrossegar el classicisme més clàssic i un, dos, tres, quatre que tindrem en aquesta llista.

0: Què tal, això?
1: Ai, és que també em fascina.
0: Veus que bé, sí.
1: És que a mi tot aquest... O sigui, justament, no, el que hem dit abans, i la playlist aquesta, doncs, em sona una meravella. Justament per aquesta, com posar en relació diferents estils dins de la música clàssica, no? M'encanta.
0: Que bé, me n'alegro molt, perquè aquestes llistes jo les faig de manera com molt intuïtiva i quan us agraden, doncs és una meravella. I justament això, clar, això és la Sinfonia de la Tempesta di Mare, Joseph Haydn, en l'inici amb Il Giardino Armonico, Giovanni Antonini. Per tant, és aquest devastador. No són com cascades de so, i jo em preguntava, dic, clar, és que és aquesta cosa, pots ser capaç, no, de trencar i treballar amb ritmes trencats i tota aquesta qüestió que parlàvem abans, i alhora, si et deixes portar, no, és que amb això te n'aniries ja,
1: sí,
0: a volar, no?
1: Totalment, no? I sobretot que com aquestes arrencades que també tenen una cosa una mica com de edging, com d'aquest bar restant per arribar a un lloc.
0: Aquesta cosa cinètica, no?
1: Sí, exacte, és com fantàstica.
2: De cop i volta para, s'atura, però després torna, no?
1: Sí.
2: A banda de ser ballarí, Guillem, i tenir la teva companyia, la Satcom, també has treballat i treballes amb altres artistes, amb noms tan destacats com Rosalía i Björk. A veure, explica'ns com van anar a parar a tu. Com va sortir això?
1: Doncs, mira, això va ser quan estava preparant Navaja, que és l'espectacle anterior a Veraster, i res, em va contactar una artista fotògrafa que es diu Carlota Guerrero, i em va dir que, bueno, que l'havia trucat la Björk i la Rosalía per fer un videoclip que es diu Oral, que és aquest tema que la Björk va voler fer per recaudar fondos per... que era la protecció dels salmons d'Islàndia i totes aquestes coses molt Björk, que a mi m'encanten. I res, em va dir com, mira, estic treballant sobre tot un imaginari una mica com videojoc, com començarem a provar també amb el deepfake, com que era com tot un univers que va dir

0: crec que ets la persona com per fer això i tindria ganes que t'hi sumessis, així que vaig sumar-hi com a ajudar-los a muntar pues, l'univers d'aquest tema.
1: I tu vas... quina era la teva feina, exactament?
0: Doncs mira, jo bàsicament, com el que fa un director de moviment, a part de si la peça requereix com moments més coreogràfics, mm-hmm. és organitzar una mica com la composició dels cossos, tant a la càmera com dins del propi cos, no? Com ordenar una mica i ajudar com a dissenyar tot aquest llenguatge físic. I en aquest cas, hi havia com tot el rato una relació entre tota una cosa una mica com del Tekken i d'aquests videojocs com de lluita. Sí. I això és la lluita en si, que bueno, hi havia dos expertes en lluita i a fer stunts, que ara no sé com ho diria això. Com la gent que a les pel·lícules
2: els stunts, els dobles d'acció,
0: sí,
2: no?
0: Sí, exacte. Sí, sí. Aleshores, pues, una mica com assajant amb elles va ser com composar una mica com totes les grans coses que poden fer i...
1: Que no són elles, no són la Rosalie, la Björk, les que fan tot allò. Jo és que em vaig quedar paradíssima quan ho vaig veure. Home, dic, sí. Mare meva, a sobre de que bones cantants també fan això.
0: Home, seri, hagués sigut una això sí que hauria sigut una fantàsia total.
1: Per tant, tu contacte físic amb elles no en vas tenir.
0: No. No.
1: Hi ha hagut algun moment que en aquesta vida, que encara ets jove, 27 anys, recordem-ho, t'hagis replantejat continuar com a ballarí o coreògraf?
0: Moltes vegades, quasi sí? Constantment. Sí, al final és... Bueno, estem en un context com que tot i tenir com els privilegis que tenim sent d'on som, crec que vivim en un... Bueno, sí, en un context, ja sigui com Catalunya, Espanya, que és molt difícil dedicar-se a això a nivell econòmic, si no vens d'una classe com extremadament alta, o alta i punt, com que crec que que m'ho replantejo sobretot per una cosa econòmica, rotllo, és molt difícil, tampoc acaba d'haver-hi un circuit, o tampoc s'està com apostant per un circuit de dansa, aleshores no és que tu fas un esforç per muntar un espectacle i després, bueno, ja vas fent els teus bolos, la teva uh-huh. gira, i allà pues, recuperes una mica, sinó que les gires
1: s'acaben de seguida,
0: i justament em fa molta pena perquè no, abans crec que es venia amb un discurs de no hi ha públic, i ostres, jo últimament sempre que vaig veure coses de dansa, quan faig les meves coses, quan vaig veure coses de les meves companyes, està ple. Aleshores, jo crec que aquí hi ha d'haver un replantejament també per poder fer-ho rentable i al final també pues, ja més com a somni. Home, doncs potser es podria plantejar tenir un estatut d'artista, com tenen altres països, com França, Bèlgica, i com una mica algú que ens empari a tota la gent que estem dedicant-nos a l'art, o ho estem intentant.
1: Falta circuit de dansa.
2: Doncs arribem a l'última peça d'aquesta llista i també al final d'aquesta conversa, l'escoltem i tornem.

0: És que és molt bonic, això.
1: No vol que torni a parlar. Em fa el senyal de dir, encara no, sisplau.
0: És que és preciós.
1: Doncs la veritat és que sí, que és molt bonic. I a més, és que abans t'he fet com una mica una trampa, perquè t'he dit, et portaré al lloc més clàssic de les peces que tenia preparades per avui. Això és Mozart, realment. També és
0: clàssic.
1: Prou clàssic. Sí. Però, clar, passat una mica pel filtre d'aquest pianista contemporani, que és Gabriele Bagnati, que fa totes aquestes versions, diguéssim, com més despullades, més essencials d'aquests grans temes, no? de la música clàssica. Què t'ha semblat, això?
2: A mi m'ha encantat el detall de, també com de posar-ho al final, com dramatúrgicament. Em sembla mira. Com una cluenda com perfecta. No, a més que, no sé, té una cosa com d'evitar també com aquestes emocions una mica més denses i com tristes o melancòliques, que a mi també em sembla com un exercici molt poderós i que també m'agrada.

0: O sigui que disfruto molt.
1: Que bé, a més, clar, deies emocions denses, però justament és una partitura que és totalment oberta. O sigui, aquí hi ha espais, silencis, hi ha espai per respirar. No, no és una cosa allò imbrincada i difícil, no?
2: Clar, jo crec que el que fa com justament a vegades aquest espai, com quan no tens... No? Jo sempre m'imagino com si tinguessis com una escala i tens l'altre grau superlluny, com crec que sí que físicament et genera com una espècie com de... Com de...
1: A veure si arribo o no
2: sí,
1: arribo.
2: Sí, com que crec que aquesta... Sí, composició ho genera molt.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. I Ever After, que tornarem a veure, ja ho hem dit, al febrer, explica per a aquelles persones que no l'hagin vista de què va.
2: Doncs mira...
3: Es pot explicar?
2: Aquí sí. No, sí. De fet, com deixant a banda una mica com el que poso a la sinopsi, uh-huh. com explicant-vos una mica més com el motor, doncs, bàsicament, amb Ever After el que vaig començar a investigar va ser agafar l'arquetip del becari, com a metàfora del sistema tecnofeudal en el que ens estem endinsant i analitzar-ho a partir de tres lògiques, que seria la del funcionament dels videojocs, dels superherois i el branding. Aleshores, el que proposa Ever After és com un viatge sobre les promeses i sobre aquesta idea d'impulsar-se i retenir-se constantment per intentar com emparar o representar i tractar certes com sentiments complexos que crec que tots tenim avui en dia.
3: I és l'espectacle en el qual la companyia ha estat més gran, més nombrosa?
2: Doncs no. O sigui, no? Crec que d'aquí potser sí, però a escena, en Ever After som 7 i a Clocage, que va ser la meva primera peça de gran format, érem 12. Aleshores, aquella sí que es van portar la palma.
3: I sempre hi ha música en els seus espectacles en directe o és enregistrada?
2: És enregistrada. És enregistrada per ara. Sí que és veritat que ara vinc de treballar a Bèlgica amb un espectacle de Benjamin Ebel, amb una... com un... els... Ai, com es diu aquest? B-Rock, que és un grup...
1: Sí, és un ensemble,
2: sí. Amb música en directe, l'espectacle sobre la folia, i la veritat que impressionant treballar amb música en directe. És algo que ojalà es pogués fer més i jo potser poder-hi...
3: Més endavant, escolta, tens temps, eh?
2: Allà.
3: Sí que la música és original?
2: La música... Treballem amb les dues. Sí que... Però hi ha molta part de composició de mà de l'Alejandro de Rocha, que és un compositor que treballo des de l'inici i que fa molta música per dansa. O sigui, de cop va com començar i crec que també no és un lloc on hi hagi molts músics, així que també aquí animo molta gent a endinsar-se també com... No perquè trobi que en calgui, sinó perquè crec que també és un altre tipus d'aprenentatge. De fet,
3: i tant.
2: Sí, ara estic com en un espectacle que s'estrena d'aquí res al Mercat de les Flors, que es diu Agogó, de Juan, que és el cèl·lula d'aquest any del mercat, i hi ha la Meritxell de Soto, que és una DJ, que està fent l'espectacle de... O sigui, la música de l'espectacle, que l'estic acompanyant una mica amb la dramaturgia sonora, i com que crec que aporta molt a la dansa i als espectacles tenir com gent que ve de la música i que s'endinsa com a fer música per dansa.
1: Mm-hmm. Doncs Guillem Jiménez, avui acabem aquí. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Esperem que hagis estat a gust i que vagi tot molt bé.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Admirat per Beethoven, Schumann i Brahms, però un gran desconegut a dia d'avui. Cherubini, amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
0: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
2: A Catalunya no hi ha feina de concerts de flauta de bec. No pots guanyar la vida tocant. Però sí que està amb altres bandes. I la flauta de bec està molt connectada amb altres tasques que sí que calen. Per exemple, en la docent. En els darrers anys s'han anat tancant línies de flauta de bec en els conservatoris perquè els professors s'han jubilat i no hi ha recanvi generacional. Hi ha d'haver una

0: cor de país, però sí que tothom ha de responsabilitzar-se del paper que li toca.
1: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Eloi Foguet, flautista de Vic.
2: Perquè mereixem arrencar el dia amb una dosi de serenitat. Tots els matins del món.
3: Ens acostem a un quart d'onze del matí i entrem ja a la nostra tercera i última franja del programa d'avui amb música de Piotr Tchaikovsky, amb el moviment final de la seva sisena i última sinfonia, la Patètica, que ve acompanyat d'una indicació prou específica, Adagio Lamentoso. Aquí, doncs, Tchaikovsky va trencar les normes i va decidir acabar la sinfonia no pas amb un to de celebració i conclusions àgils i contundents, sinó amb calma i també amb una melangia profunda. Dirigeix Kirill Petrenko amb la Filarmònica de Berlín.

Deixar anar i baixar les profunditats de l'Hades. Així acaba la sisena sinfonia de Piotr Ilich Tchaikovsky, amb aquest moviment lent. Una decisió sorprenent en el moment de la seva composició, a finals del segle XIX, quan el costum doncs, marcava que l'últim moviment s'enfilés a tempos ràpids i aires contundents i resolutius. Kirill Petrenko dirigia aquesta versió al capdavant de la Filarmònica de Berlín. I després de tota aquesta intensitat emocional, doncs busquem de nou la llum i ho fem amb la visió sonora dels Dolomites de la compositora Rachel Portman. Així sonen les Torres Bajolet en la versió dels LGT Young Soloists.

Un dels moments més inspirats de Brahms, si és que és possible triar-ne algun, és el punt de partida d'aquesta peça que acabem de sentir, la variació sobre el Poco Allegretto de la Tercera Sinfonia de Jan Peter Klopfel, que interpretava el pianista Gabriele Bagnati, a qui fa no res sentíem aquí en companyia del nostre convidat d'avui. Ressonàncies i essència cobren la porta ara al so del barroc, en aquest cas anglès. William Young és l'autor d'aquesta sonata per quatre violins que sentim interpretada pel Concerto Copenhagen.

0: Omar Massa és intèrpret de bandoneó i és també l'autor de l'obra que sentim, el concert per bandoneó i orquestra Buenos Aires, Berlín, una lectura contemporània del so d'aquest instrument i de les associacions, no?, que desperta, que començava amb aquest moviment pròleg i tango i que aquí dirigia a Londra de la Parra amb la seva formació, la Impossible Orchestra. I quan són 2:15 d'11 del matí, donem la benvinguda a l'estudi a la nostra companya Alba Quinquillà. Tornes amb el laboratori.
1: Torno amb el laboratori, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia.
1: I quina sort que tinc, la veritat, perquè el món de la veu a mi em sembla apassionant i crec que és gaire infinit i la veritat és que soc molt afortunada de poder-ne parlar aquí per als oients de Catalunya Música.
0: Que bé.
1: Doncs aquesta vegada em vull centrar en la dimensió emocional de la veu, que, com sabeu, és molt important i té moltes facetes. I començo amb una pregunta per les dues, que és si us ha passat que alguna vegada, en alguna presentació, en algun programa de ràdio, us poséssiu nervioses i notéssiu que la vostra veu no funcionava de forma fluida. Potser teníeu més tensió, potser el timbre era més fluix, més apagat, potser us tremolava la veu.
2: Sí. Això passa, i més d'una vegada, i tant que passa.
1: Clar. És que, sens dubte, jo crec que moltes persones
2: s'hauran
1: sentit...
2: Sí, si tens nervis...
1: Identificades, sí. No? Sí, perquè és que hi ha una connexió molt clara entre l'estrès i el funcionament de la veu i també entre el perfeccionisme i l'estrès. Perquè en alguns casos ser molt exigent, les ganes de fer-ho molt bé o de no equivocar-se, ens pot anar en contra i generar-nos més nervis i més ansietat. Doncs aquest era el tema, diguéssim, sobre el qual van començar a indagar diversos investigadors de la Universitat Ramon Llull i de l'Autònoma de Barcelona, quan van voler descobrir quins efectes té l'estrès i el perfeccionisme sobre la percepció del hàndicap vocal. És a dir, la percepció que té cada cantant, parlàvem de cantants, de les dificultats o limitacions que experimenta amb la seva pròpia veu.

0: Per intentar afinar els resultats van decidir estudiar com el perfeccionisme i l'estrès condicionava tres tipus d'intèrprets. Els estudiants de cants, els solistes i els cantants de cor. I ja us avanço que és possible que algunes de les conclusions de la investigació us sorprenguin. Però d'entrada...
1: Que estrany, el laboratori, sí, que acabem amb sorpreses.
0: No passa mai, això. Doncs d'entrada us presento la nostra experta d'avui i, és clar, una de les autores d'aquest estudi, que és la logopeda i doctora en psicologia Laura González San Vicenç. Com us podeu imaginar, el perfeccionisme és un dels termes més importants d'aquest estudi, però com l'han mesurat?
2: En la psicologia de la música analitzem el perfeccionisme des d'una perspectiva multidimensional i per mesurar-ho en aquest estudi nosaltres hem fet servir una escala que es diu escala multidimensional de perfeccionisme, que és d'un autor que es diu Frost. Doncs bé, aquesta escala ens permet avaluar quatre dimensions clau: la por a equivocar-se, les expectatives d'èxit, les influències familiars i l'organització.
0: Quatre paràmetres per poder mesurar el perfeccionisme en cantants, però que apareixien els resultats d'aquest estudi, no? A grans trets, les respostes podien caure en dos grans calaixos.
2: I a través d'aquesta escala de mesura es distingeixen clarament dues cares del perfeccionisme, vale? D'un costat, el perfeccionisme adaptatiu o saludable, que és aquell que ve determinat per altíssims estàndards personals i expectatives d'èxit, però que s'activa des de la motivació positiva. És a dir, és un motor que empenya el cantant a treballar de manera organitzada i a superar-se i a gaudir del repte d'assolir-ho. En canvi, hi ha un segon perfeccionisme, que és el que anomenem el perfeccionisme desadaptatiu o nociu, i aquest està dominat per la por a equivocar-se, i aquí l'exigència no ve des del desig de gaudir, sinó des d'un pànic que pot paralitzar i d'una autocrítica molt destructiva.
1: Mm-hmm. Per tant, així com en resum, els cantants que estudien o treballen, no deies per, ens deia la Laura, per un desig de millora o de gaudir de la música, sí que es troben en aquest primer calaix, que és aquest perfeccionisme, ella en deia, adaptatiu,
0: sí,
1: i en canvi aquells que estudien doncs, motivats per la por a no fallar, no, a l'error, ja que cada imperfecció doncs, és una font d'estrès, d'ansietat o insatisfacció, es troben en aquest segon tipus, que seria desadaptatiu.
0: Exactament, i l'estrès, com us he comentat abans, també era un altre dels elements fonamentals d'aquesta investigació, perquè el perfeccionisme, especialment el nociu, el desadaptatiu, aquest que dèiem, com heu pogut veure, pot ser una font molt important d'estrès, i sens dubte l'estrès, de nou, afecta i molt la veu.
2: Sabem que la veu és un instrument sumament sensible a l'estat emocional. Quan vivim una situació d'estrès, el nostre cos activa una resposta fisiològica que afecta directament la funció vocal. Penseu que quan el nostre cos se sent amenaçat, inconscientment fa un tancament de tots els esfínters, tancant el cul i també la gola. I com podeu imaginar, això té un impacte directe sobre la veu. Aleshores, aquí la respiració normalment perd amplitud, la fonació es veu molt alterada perquè hi ha una constricció del coll i l'articulació sovint es troba compromesa per la tensió o fins i tot a vegades per aquesta sensació de sequedat de boca que moltes vegades sentim quan estem nerviosos al parlar.

0: Fins ara hem vist que l'estrès pot generar tensions involuntàries que poden fer que la veu no respongui amb la flexibilitat i el control que el cantant coneix i que necessita per cantar, i que existeixen dos tipus de perfeccionisme, que és l'adaptatiu, que motiva millorar des d'un desig positiu i des del gaudi, i un que podem anomenar desadaptatiu, que en canvi pot aportar els cantants a estudiar per por a no equivocar-se. Però encara ens falta una última peça en aquest trencaclos, que és la percepció de com de bé funciona la veu, el que moltes vegades s'anomena el hàndicap vocal, i com aquest es relaciona amb l'estrès i el perfeccionisme.
1: Nosaltres en aquest estudi el que hem trobat és que hi ha una correlació directa i molt significativa entre els nivells de perfeccionisme, l'estrès i la percepció de tenir un problema vocal. És a dir, de totes aquestes dimensions de l'escala que us he explicat abans, la subescala de por a equivocar-se és la que tenia una relació més forta amb la percepció de tenir dificultats a la veu. De manera que un cantant com més por té a cometre errors, més alt és el hàndicap o la molèstia que sent sobre el seu propi instrument. Aquella persona que té molta por a equivocar-se és la persona que alhora percep que la seva veu funciona pitjor.
0: També és molt habitual que hi hagi persones que després d'un concert només es fixen en aquells detalls que no han acabat de sortir com hagués volgut. No? També passa molt amb els exàmens, no? Aquelles persones de "ho he fet tot malament", no?
2: Sí, sí.
0: Aquesta actitud també té conseqüències a l'hora de cantar.
1: A més, quan vam analitzar també com influïa l'actitud mental després d'un concert, aquells cantants que en acabar una actuació recordaven principalment els errors comesos en comptes dels passatges ben executats, mostraven també puntuacions més altes, tant en perfeccionisme com estrès i en la percepció aquesta de mal funcionament de la veu. Aleshores, aquest perfeccionisme nociu és el que provoca que qualsevol sensació o petit error tècnic es percep de forma extrema, fent que el cantant senti que la seva veu no funciona com cal.

0: Per tant, queda clar que a vegades voler fer les coses molt bé no sempre és la millor opció. Fa falta arribar-hi, també des d'un lloc amable i respectuós amb nosaltres mateixes, i des de la il·lusió i no des de la por.
1: Sí, exactament. Sens dubte aquesta és una de les conclusions de l'estudi, però els investigadors no es van quedar aquí, perquè també es van aventurar a analitzar quins altres factors podien ser determinants en la relació entre l'estrès, el perfeccionisme i el handicap vocal, i van començar pel

0: gènere musical buscant diferències entre cantants de música clàssica i música moderna. I aquí, curiosament, va ser el primer moment que no van trobar el que esperaven.
1: Sí, de fet, sí que teníem la hipòtesi que hi haurien diferències en quant al gènere musical, perquè teníem la percepció, els components del grup de recerca, teníem la percepció que potser la gent del món líric tenia un nivell d'autoexigència més alt. Era una percepció i una falsa creença, segurament, i per això va fer estudis, i vam veure que no hi havia diferències entre els cantants clàssics o moderns.
0: Com bé diu la Laura González, no? Justament és per això pel que serveix la ciència, per confirmar o per descartar hipòtesis que es formulen en base a la visió o als valors que tenen les persones que dissenyen els investigadors, no? Perquè
2: clar, sí, sí,
0: pot passar a tots,
2: ells,
0: no?
2: Ells en aquest cas ho tenien com previst, no?, que els resultats en fossin uns i que hi hagués aquesta diferència, no?, entre el clàssic i el no clàssic, diríem, i al final va resultar que els cantants són cantants a tot arreu.
0: Que els, sí, sí, que els de modern, que els de jazz també són molt perfeccionistes.
2: I es preocupen de les coses.
3: Que també hi ha pors, sí.
0: Exacte.
3: Sí.
0: I on sí que van trobar diferències va ser quan van tenir en compte l'experiència acumulada dels escenaris.
1: Aquells cantants que feia més de 10 anys que estaven en trajectòria professional tenien uns nivells molt més baixos de percepció de handicap vocal i de perfeccionisme nociu.
0: I aquí els va sorgir una de les grans preguntes, no? Perquè això és... Ja ho podem entendre, no?, que si fa més temps que estàs a l'escenari tens menys por. Però els cantants amb més de 10 anys d'experiència sempre havien tingut una alta tolerància a l'estrès i tendien a aquest perfeccionisme més positiu, o al contrari, les exigències de la professió els havia obligat a adaptar-se? I la pregunta, com sempre, no té una única resposta.
1: D'aquí vam treure dues conclusions importants. Que l'experiència realment et deu ensenyar a relativitzar i a moderar aquesta autoexigència destructiva, diguem-ho així, però que aquest perfeccionisme no gestionat des de l'inici pot abocar a un burnout i a l'abandonament de la professió en les primeres etapes de la carrera. Així, si un cantant viu cada assaig i cada actuació des de la por al fracàs, la pressió pot arribar a ser insostenible.
0: I en aquest sentit, el resultat dels solistes van ser probablement els més sorprenents de tot l'estudi.
1: Sempre penses que el cantant solista ho ha de passar pitjor. I el que vam veure en l'estudi és que els cantants solistes eren el grup amb les puntuacions més baixes, en perfeccionisme nociu, en estrès i en percepció de problema vocal. I que, en canvi, els estudiants del superior de cant eren els que obtenien les mesures més altes de tota la mostra i que els coristes tenien també nivells més elevats que els solistes.
3: Què? Que estrany.
0: Sí, eh? No.
3: A mi m'ha sorprès,
0: clar,
3: eh?
0: És que és sorprenent, realment,
2: no?
0: No
2: sé si tant. Jo, per la part dels estudiants, entenc aquesta por a l'error, perquè sempre hi ha una avaluació al darrere, no? I en el sentit del cor hi ha un director o una directora al davant, i hi ha com un pes d'estar a l'alçada del grup, que potser un solista no el té tant, no? És com...
3: Sí, però estàs tu sola. I si
2: ja,
3: falles,
2: però
3: si estàs
2: no?
3: acompanyada de més gent en un cor, si falles tu... No es nota tant.
0: Hi ha tot el públic valorant aquella persona, sí. Hi ha el director o la directora, sí, d'orquestra, sí. Hi ha molta gent valorant un solista,
2: oh, però,
0: i està ell
2: però
0: sol
2: la recerca
0: allà.
2: Sembla que em dóna la raó.
0: No, totalment, totalment, però a mi també em va sorprendre. Per tant, els cantants de cor van obtenir aquesta puntuació més alta, no? I que és una cosa que d'entrada, menys la Maria, ja hem vist que no, ens va semblar contraintuitiu.
3: A mi m'ha semblat estrany.
0: No? Sí. Però potser no ho és tant, perquè la vivència del perfeccionisme, sobretot el nociu i de l'estrès, doncs, com comentava la Laura abans, pot acabar condicionant la carrera d'un cantant.
1: Tot això ens va fer plantejar diverses preguntes. D'un costat, si és que els solistes havien après a regular i a reduir aquest perfeccionisme al llarg dels anys, que és una mica el que dèiem abans, o és que només aquells que són capaços de gestionar aquesta pressió mental aconsegueixen consolidar-se i fer un salt a una carrera en solitari, perquè és molt dur. I segurament també ens plantejàvem si era la por a l'error que tenien alguns cantants el que els conduïa a mantenir-se com a cantants de cor per gaudir d'aquesta protecció del grup abans d'exposar-se com a solistes.

De fet, a mi, jo quan vaig sentir la Laura, no?, i vaig llegir aquest article, em va fer pensar, no sé què pensaràs, Esther, que el món de la coral és un món molt perfeccionista, en què

0: es demanen indicacions que moltes vegades són molt concretes, no? I que també potser hi tenia alguna cosa a veure, no? A banda d'aquesta protecció, no? Que et dona el cor, no? Però
1: clar, depèn del tipus de cor.
0: Sí.
1: Si és un cor professional o és un cor amateur. I tot i que jo, per exemple, canto en un cor amateur, sí que entre nosaltres també som molt perfeccionistes, no? Si la del costat no fa la nota,
0: exacte.
1: Ah, mira que aquesta no ha afinat, que ha fet mig to baix o...
0: En general,
1: que sigui, no?
0: Crec que és passa bastant, no? Que en el cor, independentment del nivell, no? Les persones que hi són normalment tendeixen a tenir un punt de perfeccionisme. O sigui, realment, quadre
1: ens exigim,
0: després de...
1: Sí, sí, sí.
0: I com podeu veure, aquest estudi obre moltes preguntes sobre la manera com es viu el fet de cantar en l'àmbit professional, però també en els estudis, com bé comentaves, Maria, tenint en compte els resultats que es van obtenir en aquelles persones que estaven en formació. I la Laura González, de fet, es plantejava si no s'hauria de fer alguns canvis en la forma d'ensenyar el cant.
2: Nosaltres pensem que els conservatoris i escoles de cant sovint ens hem centrat sempre molt en la tècnica vocal i l'excel·lència musical, i això s'ha de mantenir, però en l'estudi veiem que els nivells més alts d'estrès i de por a l'error i de competitivitat es troben justament en els estudiants de cant. Aleshores, ens sembla que integrar la gestió emocional i la salut mental en la formació vocal des del primer dia hauria de ser un repte de futur. Hem d'ensenyar a gestionar l'error com una eina d'aprenentatge i no com un fracàs personal.
1: És molt interessant, això,
0: sí.
1: Saber gestionar l'error.
3: Clar, a mi m'agrada quan les seccions dels programes s'entrecreuen i acabem pensant en la Gisela Pi i la seva música,
1: sí,
3: no? com una part necessària, també, ho deia la Laura, en la formació, no? de qualsevol músic professional.
0: Imprescindible, de la mateixa manera que els esportistes d'elit, no? Tenen aquest recolzament, doncs els músics clarament també hauríem
1: de necessitar
0: aquest recolzament psicològic, no?
3: I
0: ella ho tenia molt clar, la Laura, a una persona que mai no està prou satisfet amb la seva veu, li diria que...
2: Ha de canviar el focus. No pot ser. D'una banda, que la veu no és una màquina perfecta i que la veu depèn d'un cos i de ser una persona. I, per tant, està susceptible a un munt d'inputs i a un munt de circumstàncies que la poden atravessar. Que és important canviar el focus, això ja ho deia, eh? Canviar el focus en el sentit de, en comptes de practicar des de la por a fallar, que ho faci des del desig de gaudir, de comunicar, de viure-ho, sense aquesta por. Que sigui més indulgent, perquè sovint som duríssims amb nosaltres mateixos i cal intentar eliminar aquesta autocrítica destructiva que a vegades fem. I, finalment, que si sent que la pressió o la insatisfacció el superen, que busqui suport pedagògic i psicològic, perquè cuidar la ment en aquestes carreres de tanta exigència és tan important per la veu com entrenar les cordes vocals.
1: Doncs ja està dit.
0: Sí,
1: ja està dit.
0: I com passa moltes vegades, són consells que serveixen per cantants i per músics i per no cantants,
1: exacte.
0: Per persones que...
3: Per la vida.
0: Sí, que tenen estrès i que tenen exigència a la vida, que jo penso que som la majoria, si no tothom. crec que sí.
1: Com ho acabem, això?
0: Doncs us proposo sentir una cantant que jo crec que té perfeccionisme adaptatiu completament.
3: Del bo.
0: Del bo.
3: Sí, aquell que ajuda a millorar.
0: Jo penso que sí, com és la Sabine de Viell, la soprano cantant Et Incarnatus Est de la Missa en Do Menor de Mozart, que us semblem.
1: Fantàstic.
3: Meravellós. Mira. Gràcies, Alba.

0: Doncs em sap molt de greu de trepitjar aquesta música de Mozart, però és que ens queda mig minut per tancar el programa d'avui. Esther, demà hi tornarem a partir de les 8.
1: Doncs sí, amb les seccions de l'Esther Plana i la Gisela Pi.
0: Parlant de la Gisela
1: fa
0: 2 minuts.
1: Exacte, fa 2 minuts. I l'entrevista, la conversa amb la mezzosoprano Elena Resuresao.
0: Doncs moltes gràcies a tots per la vostra companyia i ens retrobem demà.
1: Fins demà.

0: mirat per Beethoven, Schumann i Brahms, però un gran desconegut a dia d'avui. Cherubini, amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins al Prinzregententheater de Munic per sentir un concert d'homenatge a Helmut Rilling. És el músic alemany nascut l'any 1933 que va morir aquest passat mes de febrer, l'11 de febrer del 2026. Helmut Rilling és un nom immens dins de la música del segle XX. És un músic de Stuttgart que, quan encara era un estudiant, l'any 1954, ja va fundar el seu primer cor, els Gehinger Kantorei. El 1957 era organista i cantor a Stuttgart i l'any 1965 a Stuttgart mateix hi va crear el Bach Collegium. Amb aquestes formacions musicals, Helmut Rilling s'ha dedicat sobretot a la música de Johann Sebastian Bach. Avui, però, el que sentirem en aquest concert, que és de l'any 1999, és la missa en do menor, el Köchel 427 de Wolfgang Amadeus Mozart. Música fantàstica dirigida per Helmut Rilling des d'aquest homenatge que li fem a Catalunya Música i que és a través d'aquesta gravació de la ràdio de Baviera que ha arribat a l'emissora gràcies a l'intercanvi de Catalunya Música amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El nom de Helmut Rilling el tenim íntimament associat al que va ser el gran projecte de la seva vida, els Gehinger Kantorei, el Bach Collegium de Stuttgart i, sobretot, la integral d'aquelles cantates de Johann Sebastian Bach que va editar amb el segell Hensler. Demà ens sentirem de cantates dirigides per Rilling, però avui, de moment, ens quedem amb aquest enregistrament del 1999 amb un Helmut Rilling de 66 anys que dirigirà una gran formació simfònica coral moderna per a interpretar Wolfgang Amadeus Mozart. Perquè sentirem el cor de la ràdio de Baviera i l'orquestra simfònica de la ràdio bavaresa sota la direcció de Rilling, que va interpretar aquesta gran missa, la missa en do menor que Mozart va compondre als 26 anys. És una obra de l'any 1782, de quan just feia un any d'aquella ruptura de la qual es parla sempre amb l'arquebisbe Coloredo a Salzburg. És el moment en què Mozart es trasllada a Viena, és el moment en què es casa amb Constanze Weber. És un moment, per tant, i per força de canvis en la vida de Wolfgang Amadeus Mozart. I d'allí en surt aquesta partitura esplèndida, més de tres quarts d'hora de música que ara sentirem en les veus solistes de Marlies Petersen, soprano, Stella Dufexis, mezzosoprano, James Taylor, tenor, i Guido Jentjens, baix. Canten amb el cor i l'orquestra simfònica de la ràdio de Baviera, dirigix Helmut Rilling i interpreten la missa en do menor, Köchel 427 de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Avui a Catalunya Música fem homenatge a Helmut Rilling des d'aquesta gravació de la ràdio de Baviera de l'any 1999, un enregistrament en què Rilling hi dirigeix el cor i l'orquestra simfònica de la ràdio de Baviera i que ha interpretat la gran missa en do menor, el número de catàleg 427 de Wolfgang Amadeus Mozart, música composta l'any 1782, quan Mozart tenia 26 anys, i música que hem sentit amb les veus solistes de Marlies Petersen, soprano, coloratura alemanya, Stella Dufexis, la mezzosoprano també alemanya que va morir després d'haver fet una destacadíssima carrera als 47 anys, el 2015. Hem sentit també James Taylor, nascut l'any 1966, americà, especialitzat en la música de Johann Sebastian Bach i habitual de Herrebeg o de Rilling, i finalment hem sentit el baix alemany Guido Jentjens. Era el quartet solista d'aquesta obra fantàstica que us hem ofert avui a Catalunya Música, la música de Mozart dirigida per Helmut Rilling, aquest músic alemany nascut a Stuttgart l'any 1933, que l'any 1954 ja va fundar els Gehinger Cantorei, després l'any 65 a Stuttgart mateix i va fundar el Bach Collegium de Stuttgart. És un home que es va dedicar també a ensenyar com a professor d'orgue i de direcció coral. I abans de ser professor, es va formar a Siena. Entre els seus companys d'estudis hi havia Montserrat Torrent. Des dels anys 60 han compartit estudis i amistat. El director alemany Helmut Rilling va tenir un paper decisiu en la internacionalització de la carrera de Montserrat Torrent, una amistat que ha arribat fins al final de la vida de Helmut Rilling. Va morir aquest passat mes de febrer als 92 anys. Doncs Helmut Rilling molt present en aquest concert avui a Catalunya Música, un concert que ha arribat a través de l'intercanvi de Catalunya Música amb la UER, un concert que es va fer al Prinz Regenten Theater de Munic i que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després de la gran missa de Mozart en do menor, ens n'anem cap a una altra gran obra, en aquest cas d'Anton Bruckner, la Simfonia número 6, composta l'any 1881 i que ara hi interpreta l'orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam sota la direcció de Ricardo Chailly.

Aquesta era la sinfonia número 6 d'Anton Bruckner, la versió de l'orquestra del Reial Concertgebouw d'Amsterdam sota la direcció de Ricardo Chailly.

0: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
1: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
0: Entrades a auditori.cat.
2: A Catalunya no hi ha feina de concerts de flauta de bec. No pots guanyar la vida tocant. Però sí que està en altres bandes. I la flauta de bec està molt connectada amb altres tasques que sí que calen. Per exemple, en la docent. En els darrers anys s'han anat tancant línies de flauta de bec en els conservatoris perquè els professors s'han jubilat i no hi ha recanvi generacional. Hi ha d'haver un acord de país, però sí que tothom ha de responsabilitzar-se del paper que li toca.
0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Eloi Foguet, flautista de bec. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier

0: Catalunya Música. Els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom, benvinguts una setmana més al programa Homes Clàssics, aquí per descomptat a Catalunya Música. Aquesta setmana la volem dedicar a un compositor que, malgrat jo crec no ha passat a la història com un dels més coneguts.
2: No, jo crec que no.
1: Top 5, diguéssim, no seria.
2: No, ni top 10.
1: Ni top 10, també és veritat.
2: Ni top 20.
1: Un absolut desconegut. Ara bé, malgrat això,
2: sí.
1: I això li dona molt de mèrit, i això el perdona i pot passar a ser un dels nostres apòstols.
2: Oh, i tant.
1: Va ser admirat per Ludwig van Beethoven.
2: Home, sí, doncs ja té mèrit,
1: oi? Clar.
2: Però fixa't, no només ell, compositors com Schumann o Brahms van elogiar les seves composicions, i la veritat és que, com diu l'Albert, avui en dia, més enllà d'una òpera o alguna obra sacra, home, no és un dels compositors més coneguts.
1: Home, jo estic convençut que si sortim al carrer, o fins i tot, mira, t'ho diré encara més així, si anéssim en un concert de clàssica en un teatre o auditori al nostre país,
2: ostres,
1: i a la porta preguntéssim, sí, qui era Luigi Cherubini, el situaran a Itàlia, segur, pel Luigi Cherubini. Home, és com molt fàcil, no? Que és italià.
2: Com a mínim, fa pizzes.
1: Exacte.
2: Com a mínim.
1: I potser també, clar, en aquest context, no, la porta d'un teatre auditori de clàssica, segur que saben que és un compositor, potser el situen al classicisme, i crec que poc més que això,
2: Sí. Mira, sí i no.
1: A veure.
2: Com no pot ser d'una altra manera amb nosaltres, Sí i no. I és que el que molta gent no sap és que Cherubini va néixer a Itàlia i, a més, va néixer en plena Primera Guerra Mundial. Sí, sí, sí, sí.
1: Com
2: ho sentiu? Sí, sí. En plena Primera Guerra Mundial.
1: Ara estàs despistant el país d'una manera... I encara que no us ho creieu, i que en realitat penseu que us volem despistar, doncs no és així. Comencem i us ho expliquem tot.
0: La clàssica, de dilluns a divendres, amb els homes clàssics.

0: Avui, de fet, hem començat el programa, cosa estranya amb nosaltres, amb poc misteri, perquè ja hem dit al principi qui és el protagonista d'aquesta setmana.
1: Sí, és curiós, només he estat mitja hora dient el protagonista d'aquesta setmana.
0: Exacte, i anar ficant obres d'altres compositors. L'obra que escoltem ara no és del nostre protagonista, que és Luigi Cherubini, però de seguida crec que us hem situat molt ràpid amb el compositor, us hem dit també que anàvem marcat en el classicisme, de fet aquesta música que escoltem ara és de Haydn, que no pot ser més clàssic això que Haydn.
1: Total.
0: Però, clar, jo crec que us hem despistat molt dient-vos que va néixer en plena Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, en termes generals, i normalment s'entén que això és principis del segle XX. De l'11...
1: És que, a veure...
0: El 14 o el 18, perdó.
1: Sí, però a veure, de vegades fem algunes afirmacions una mica difícils de justificar, però fem una cosa. Anem a pams i posem una miqueta de context.
0: Sí, perquè, com dèiem, la música que estem escoltant ara mateix de fons... Potser sí que l'escoltaven durant la Primera Guerra Mundial, però no està feta, segur, durant la Primera Guerra Mundial.
1: Segur que no.
0: Almenys la Primera Guerra Mundial que hem estudiat tots de principis del segle XX,
1: Aquella Primera Guerra Mundial.
0: De principis del segle XX, exacte.
1: Exacte, tu ho has dit, eh? La Primera Guerra Mundial de principis del segle XX, la que tots hem estudiat, no té res a veure, o sí, amb aquesta Primera Guerra Mundial de la que parlem i enmig de la qual va néixer Luigi Cherubini. Fixeu-vos que va néixer a Florència l'any 1760.
0: A no ser que fos la

0: persona més longeva de la història de la humanitat, no? Crec que no pot tenir res a veure amb res que passés més enllà de les guerres, amb res que passés a principis del segle XX.
1: Del segle XX, no, exacte, res a veure. Però sí que té a veure amb un dels conflictes bèl·lics globals a nivell mundial que van afectar moltes nacions i que va durar, fixa't, 7 anys, eh? Entre 1756 i el 1763, un conflicte anomenat la Guerra dels 7 anys, i que, fixa't, per les seves implicacions globals a nivell mundial, fins i tot, i aquest sí que és del segle XX, Winston Churchill l'havia anomenat la veritable Primera Guerra Mundial.
0: Val, doncs anem aclarint aquests conceptes, eh? En tot cas, no és la Primera Guerra Mundial oficial.
1: L'oficial,
0: la que situem tots automàticament.
1: No,
0: o sigui,
1: no,
0: quan l'Enric Calpena en Guàrdia parla de la Primera Guerra Mundial,
1: és la del segle XX.
0: El segle XX, no?
1: Exacte, sí, sí. No, però fixa't, és un conflicte que va afectar doncs moltes nacions, eh? I que, com que Itàlia en aquell moment no existia com a tal, per això abans dèiem que no va néixer a Itàlia, entre cometes.
0: Anem aquí a marejar la perdiu.
1: Exacte, i estava en bona part, doncs, sota la influència del regnat dels espanyols, atenció, en aquella època. Bé, a veure, de la branca dinàstica que havia perdut la Guerra de Successió del 1714, aquella que commemorem cada 11 de setembre, i Espanya, doncs, també estava dins de la Guerra dels 7 anys, doncs, clar, la vida dels ciutadans del moment, i, per tant, també dels compositors, es va veure afectada per tot plegat.
0: Sense cap mena de dubte. De fet, moltes vegades pensem en la Revolució Francesa i com això va influir en l'obra de Beethoven, o les desgràcies dels conflictes del segle XX que van desembocar en les noves tendències musicals. Però ja al segle XVIII, amb un Joseph Haydn component ja les seves sinfonies, com aquesta que sona ara mateix de fons, que la va escriure just l'any del naixement de Cherubini, o un Mozart que naixeria tot just el primer any de la guerra, dels 7 anys, el 1756. Doncs això, encara que pensem que tot era música i gires de nens prodigis, a Europa i al món estava en un gran conflicte global, clar. No? Anem resseguint la música i tot aquest context més general a vegades el deixem de banda, però és important també conèixer-lo.
1: I fixa't tu, malgrat tot, genis com Mozart, com tu dius, o sigui, es dedicaven a fer gires europees.
0: Sí, però és que fixa't, a dia d'avui que hi ha conflictes bèl·lics,
1: sí,
0: el món segueix girant.
1: Sí, però dona la sensació de que avui és com més fàcil anar d'un lloc a un altre. En aquella època havies d'atravessar, segurament, fronts de guerra, no?
0: Ja, però les dificultats d'aquests que viuen en el context bèl·lic...
1: Ah, no, està clar.
0: Està clar, no? Està clar. I, en tot cas, en aquell moment, també genis com Cherubini farien també una vida, podríem dir, europea, no? Naixent al que entenem com a Itàlia, però triomfant a França, i sent admirat també pels alemanys.
1: Escolta'm...
0: El d'això recorregut, eh?
1: Sí, sí, en tot cas, Albert, ara que parlàvem d'aquest conflicte a nivell global... I ja sé que això no és el nostre estimat programa En Guàrdia, de l'Enric Calpena. Podríem explicar una mica i posar en context aquesta famosa Guerra dels 7 anys, no? Ni que sigui per entendre el context també musical.
0: Clar, i d'aquesta manera podem entendre una mica millor la vida de Luigi Cherubini, que al final és el protagonista d'aquesta setmana que just estem iniciant.
1: Exacte, doncs vinga, va, comencem.

0: La Guerra dels Set Anys, que com hem dit abans va transcorrer entre el 1756, anno di Mozart, i 1763, és considerat un dels primers conflictes realment globals de la història moderna, ja que no es va limitar només a un sol continent, sinó que es va estendre per Europa, per Amèrica del Nord, pel Carib, per l'Àfrica Occidental, per l'Índia i fins i tot algunes zones d'Àsia com les Filipines.
1: Per això mateix aquest caràcter mundial la converteix en un precedent clar de les grans guerres globals dels segles posteriors, sobretot de la primera meitat del segle XX. Va enfrontar principalment dues grans aliances, no? D'una banda la formada per Gran Bretanya i Prússia, Prússia, és l'època que era, i de l'altra la integrada per França i Àustria, amb la participació també de Rússia, Espanya i Suècia. Aquest entramat d'aliances va reflectir la complexitat de la política europea del segle XVIII, en què les potències no només competien pel domini territorial del continent, sinó també pel control dels imperis colonials i de les rutes comercials.
0: Això és molt important.
1: Avui dia ens matem pel petroli, doncs aquella època es mataven per altres coses.
0: I tant que està avui en dia el concepte de colònies, no?, que està sonant tant últimament, mira... En aquella època també hi eren. Per entendre l'origen del conflicte cal tenir en compte diverses tensions acumulades. A l'Europa central, per exemple, una de les disputes més importants era la que enfrontava Prússia i Àustria pel control de, atenció, Silèsia, una regió rica i estratègica que Prússia havia arrabassat a Àustria durant la Guerra de Successió Austríaca. L'emperadriu Maria Teresa no havia acceptat mai aquesta pèrdua i estava decidida a recuperar el territori. Paral·lelament, Gran Bretanya i França mantenien una intensa rivalitat colonial, especialment on? Doncs a Amèrica del Nord i també a la Índia, on amb dues potències buscaven expandir el seu comerç i la seva influència. Clar, aquests conflictes locals en realitat formaven part d'una competència global per l'hegemonia econòmica i política.
1: Ara, un dels aspectes més...
0: Perdona, no està tan lluny amb el que està passant avui
1: en dia. No, gira el món i torna al born, al final.
0: Exacte.
1: Un dels aspectes més sorprenents del context previ a la guerra és el canvi d'aliances que es va produir poc abans de l'esclat del conflicte, un fenomen conegut com la revolució diplomàtica. Tradicionalment, França havia estat enemiga d'Àustria, però en aquest moment van decidir aliar-se per fer front a l'ascens de Prússia. Al mateix temps, Gran Bretanya, preocupada per la potència naval i colonial que significava i simbolitzava França, va optar per donar suport a Prússia. Aquest nou sistema d'aliances va alterar profundament l'equilibri europeu i va preparar el terreny per una guerra d'una magnitud inèdita aleshores.

0: La guerra, podríem dir que el conflicte es va iniciar formalment quan Frederic II de Prússia, conegut com Frederic el Gran, va decidir actuar de manera preventiva i envair Saxònia l'any 1756. Aquesta acció tenia com a objectiu evitar que els seus enemics s'organitzessin i els rodegessin, no? I tot i alguns èxits inicials, doncs la guerra a Europa es va caracteritzar per una gran duresa i per constants canvis de situació. Perdoneu.
1: No t'emocionis, Pedro. Les guerres són dures, però...
0: M'emociono.
1: Ho hem d'explicar.
0: Sí, sí, sí. Prússia es va trobar enfrontada amb una coalició molt superior, amb nombre i amb recursos, formada per Àustria, França, Rússia i altres aliats. Malgrat això, Frederic doncs, va demostrar una gran habilitat militar i va aconseguir resistir durant anys gràcies a tàctiques innovadores i a una disciplina fèrrea de les seves tropes.
1: Ara, un dels moments més crítics va arribar per Prússia, en aquest cas va arribar amb la intervenció de Rússia, perquè les tropes russes van avançar profundament en territori prussià i fins i tot van arribar a ocupar Berlín, cosa que em sembla inimaginable, durant un breu període. Doncs semblava que la derrota de Prússia era imminent, però un esdeveniment inesperat va canviar el curs de la guerra: la mort de l'emperadriu Elisabet de Rússia. El seu successor, Pere III, que era un gran admirador de Frederic el Gran, i va decidir aleshores retirar Rússia del conflicte i signar la pau amb Prússia.
0: Fixa't,
1: Aquest gir inesperat, que es coneix també com el miracle de la casa de Brandenburg, va permetre a Prússia sobreviure i continuar la guerra, podríem dir, en unes condicions més favorables.

0: Ara sorprendrà aquesta música, però entendreu, eh? Entendreu per què sona.
1: Això no és Haydn, oi?
0: No és Haydn, no és Haydn, però ara, ara entendreu per què sona aquesta música. Mentre Europa es desenvolupaven aquestes complexes campanyes militars, clar, el conflicte tenia també una dimensió decisiva, atenció, a Amèrica del Nord. Allà, els britànics i els francesos, que també es barallaven, s'enfrontaven pel control del territori, amb la participació, doncs clar,

0: de nombroses tribus indígenes que s'aliaven amb un o amb l'altre bàndol segons els seus interessos.
1: De fet, el llibre L'últim moicà, del que se'n va fer la famosa pel·lícula, i per això estem escoltant la banda sonora de la pel·lícula ara mateix, de fons, precisament tracta d'això.
0: Exacte, sí. Amb una primera fase, França va aconseguir alguns èxits importants, gràcies en part al seu coneixement del territori i a les aliances amb, justament, doncs, per exemple, amb els moicans, no?, amb aquests pobles indígenes. No obstant això, amb el temps, la superioritat naval i econòmica de la Gran Bretanya doncs va inclinar la balança al seu favor. Els britànics van poder enviar més tropes i recursos i finalment van conquerir importants enclavaments francesos, incloent-hi, atenció, el Canadà. Aquesta victòria va suposar la pràctica desaparició de la presència francesa a Amèrica del Nord i va consolidar el domini britànic doncs, a tota la regió.
1: Un altre escenari clau del conflicte va ser a l'Índia, on britànics i francesos també competien pel control del comerç i de les rutes comercials, com us dèiem abans. En aquest context, les companyies comercials, especialment la Companyia Britànica de les Índies Orientals, van jugar un paper fonamental. Gràcies a figures com Robert Clive, els britànics van obtenir victòries decisives que els van permetre establir una posició dominant a la regió. Aquest procés va marcar l'inici de l'expansió de l'imperi britànic a l'Índia, que amb el temps es convertiria en una de les seves possessions més importants.
0: I tant, sí, sí. La guerra també es va estendre a altres zones del món, com per exemple el Carib, on es disputaven illes productores de sucre doncs, molt valuoses, i també a l'Àfrica Occidental, on el control dels ports comercials era essencial per al conflicte, per al comerç atlàntic. Fins i tot a les Filipines es va produir operacions militars demostrant fins a quin punt el conflicte tenia una dimensió global. Clar, aquesta extensió geogràfica posa de manifest doncs això, que la Guerra dels Set Anys no va ser simplement una guerra europea amb escenaris secundaris, sinó un veritable enfrontament mundial.

0: Aquest que escoltem és el quintet de corda d'Opus 30, número 6, de Boccherini, un compositor, sí, italià, però instal·lat a Espanya. De fet, es titula La música nocturna de l'Estrade di Madrid, és a dir, la música nocturna dels carrers de Madrid. I és que cap al final del conflicte, Espanya va entrar en guerra al costat de França, preocupada pel creixement del poder britànic. Tot i això, aquesta intervenció no va aconseguir revertir la situació i, de fet, va comportar noves pèrdues territorials per als aliats de França. Finalment, es va arribar a la pau, com dèiem, l'any 1763, amb la signatura de diversos tractats. El de París, que va posar fi al conflicte entre les potències colonials, mentre que la pau de Hubertusburg va resoldre les qüestions europees entre Prússia i Àustria.
1: Les conseqüències de la guerra van ser, doncs, profundes i duradores, eh? Per exemple, Gran Bretanya, en aquell moment, doncs, va emergir com la gran vencedora, no? Ampliant considerablement el seu imperi colonial i consolidant-se com la principal potència marítima i comercial del món. França, en canvi, va perdre gran part dels seus territoris a Amèrica del Nord i va haver reduïda, doncs, la seva influència internacional. Prússia, tot i haver estat a punt de ser derrotada, va aconseguir mantenir el control de Silèsia i es va consolidar com una gran potència europea, un fet que tindria conseqüències importants en la política continental dels segles següents.
0: A més, des del punt de vista econòmic, la guerra va suposar un enorme esforç per tots els països implicats. Els costos van ser tan elevats que molts estats van quedar fortament endeutats. En el cas de la Gran Bretanya, aquest endeutament va portar el govern a augmentar els impostos a les seves colònies americanes. Una decisió que va generar un gran malestar i que acabaria contribuint a l'esclat, ja us ho podeu imaginar, a la Revolució Americana uns anys més tard. A França, la crisi financera derivada de la guerra també va debilitar la monarquia i va ser un dels factors que amb el temps conduirien a la Revolució Francesa.
1: Fixa't, eh? O sigui, sí, sí. De sobte, la independència...
0: De sobte, roden caps.
1: Exacte, no? I de sobte, la independència del que acabarien sent els Estats Units, la Revolució Francesa, vull dir, si és que sempre les accions acaben tenint conseqüències, sí, sí. Encara que sigui al cap de molt

0: I molts anys,
1: absolutament.
0: Eh?
1: A més, pel que fa a l'impacte humà, la guerra va ser brutal, eh? Centenars de milers de persones van perdre la seva vida, tant soldats com civils, i moltes regions van quedar arrasades. A Europa Central, els combats van provocar destruccions importants, mentre que

0: historiadors consideren la Guerra dels Set Anys com un punt d'inflexió que marca l'inici de la història contemporània en molts aspectes.
1: En definitiva, la Guerra dels Set Anys va ser un conflicte complex i de gran abast que va transformar profundament el món del segle XVIII. Les seves conseqüències es van estendre molt més enllà del final de la guerra i van influir decisivament en esdeveniments posteriors, configurant un nou equilibri de poder que marcaria el desenvolupament de la història moderna.

0: Aquest és el primer moviment de la sinfonia número 13 de Haydn, composta precisament l'any que va acabar la Guerra dels Set Anys, el 1763. Però, escolta'm, Albert, el nostre protagonista va néixer a Florència, no?
1: De fet, sí, sí. I ara hem parlat d'un gran conflicte global, sí, problemes molt globals, va néixer a Florència, en efecte, però és que aquesta ciutat vivia els seus propis problemes. Bé, aquesta regió, no només la ciutat, aquesta regió, yeah, més enllà d'aquesta guerra global, i cap a l'any 1760, que és el del naixement de Cherubini, perquè el nostre protagonista, malgrat no us ho pugui semblar, el nostre protagonista és Cherubini, la ciutat de Florència es trobava immersa en un període de transformació política i cultural dins del marc del que anomenem l'absolutisme il·lustrat. Posem-nos en context. Després de la fi de la dinastia més icònica, la dels Medici, el 1737, el govern de la Toscana havia passat a mans de la casa dels Habsburg-Lorena, concretament sota el domini de Francesc I del Sacre Imperi Romano-Germànic, que governava el territori a distància, ja que residia a Viena, que penso, podem decidir on vius? Clar, la cort està a Viena, però Florència,
0: no, i tant,
1: amb aquell clima, amb aquella gastronomia, amb aquells vins.
0: Però Viena és preciós.
1: Sí, és clar. Però si haig de triar...
0: Exacte, sí, sí. Home, clar, en aquest context, Florència ja no era la gran potència política i econòmica del Renaixement, però continuava sent un centre cultural de primer ordre. La ciutat mantenia una intensa vida intel·lectual i artística, amb acadèmies, amb salons, amb institucions que fomentaven el debat i la difusió de les idees il·lustrades. Clar, aquestes idees, inspirades en la raó, el progrés i la reforma de les estructures socials, començaven també a influir en les polítiques del govern toscà.
1: El govern efectiu del territori requeia en representants del poder imperial, que van impulsar reformes moderades, orientades a modernitzar l'administració, l'economia i el sistema judicial. Aquestes reformes buscaven fer més eficient l'Estat i reduir alguns privilegis tradicionals, especialment els vinculats, com no, a l'Església i a l'aristocràcia. Tot i això, els canvis encara eren prudents i no tan radicals com els que produirien dècades més tard sota el govern de Leopold II del Sacre Imperi Romano-Germànic, que havia estat el gran duc de la Toscana abans de convertir-se en emperador.
0: Clar, des del punt de vista econòmic, la Toscana de mitjan del segle XVIII estava experimentant una certa recuperació després de períodes de crisi. L'agricultura continuava sent la base de l'economia, però també hi havia intents d'introduir millores en la producció i en la gestió de la terra. Florència, tot i haver perdut pes comercial respecte a altres ciutats europees, seguia sent un centre artesanal important, especialment en sectors com el tèxtil i l'orfebreria.
1: I clar, culturalment Florència continuava sent un referent europeu. Les seves institucions artístiques i científiques, així com el seu patrimoni renaixentista, que encara a dia d'avui admirem, la convertien en un centre d'atracció per viatgers i intel·lectuals, especialment dins del fenomen del Gran Tour, que portava els joves aristòcrates europeus a visitar les grans ciutats italianes per completar la seva formació, una formació que es podia allargar anys en aquest Gran Tour.
0: Sí. Sí, en resum, la Florència de 1760 era una ciutat que, tot i haver deixat enrere la seva etapa de màxim esplendor polític, mantenia una gran vitalitat cultural i iniciava un procés de modernització sota la influència de les idees il·lustrades i d'aquest govern, dels Habsburg-Lorena. Aquest període representa una etapa de transició entre el passat renaixentista i les transformacions que marcarien l'Europa contemporània.
1: I a mig de tot plegat, de tot aquest context que us hem explicat,
0: Perdoneu pel barbarisme, però és un follón.
1: Absolutament, absolutament. Doncs bé, naixeria un dels compositors més importants de la història de Florència, Luigi Cherubini. I ara que hem posat el context històric-social, anem a l'audició.

0: per Beethoven, Schumann i Brahms, però un gran desconegut a dia d'avui. Cherubini, amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
2: Arribem així a l'audició d'aquest programa en el que hem posat en context el moment del naixement de Luigi Cherubini, i com que no hem escoltat ni una sola nota seva, us proposem que comenceu a entrar dins del món de la seva música sacra amb la seva missa Solemnis número 2 en re menor, que va compondre l'any 1811.
3: Sí, n'escoltarem els números finals, perquè és una obra molt llarga,
2: sí,
3: en la versió de l'orquestra i el cor de la ràdio bavaresa, dirigits per Riccardo Muti.
2: Doncs som-hi.

0: Tota la música clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música. Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Acabem d'escoltar el final de la Missa Solemnis número 2 en re menor de Luigi Cherubini, la versió de l'orquestra i el cor de la ràdio bavaresa dirigits per Riccardo Muti. I amb aquesta fantàstica obra i intèrprets ens acomiadem fins al proper programa, que serà, com sempre, demà a la 1 del migdia, aquí, a Catalunya Música.
2: Pau Blas i el control tècnic Iorga Cardús a la producció, moltíssimes gràcies i fins demà.
1: Adéu, adéu.
2: Adéu, adéu.
3: Del 15 al 23 de setembre torna el Festival Internacional de Música de Cambra de Sant Pau amb Albert Guinovart, Dimmu Poppen, Joaquín Riquelme, George Todorake o Maria Florea interpretant Tchaikovsky, Brahms, Shostakovich, Vivaldi o Max Richter.
4: Una oportunitat única per escoltar alguns dels millors artistes del món en un espai extraordinari. Entrades ja a la venda a santpaufestival.com.
5: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
6: a Catalunya Música.
5: A Catalunya Música.
7: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats, amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Música.
5: Linkat. A Catalunya Música. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant el ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarría.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
2: Aquest dilluns, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal Eloi Foguet, flautista de Vic. Abans de saber les obres que ens recomana, us faig 5 cèntims de la seva trajectòria. Nascut a Barcelona, Eloi Foguet va començar a fer música a l'Orfeó de Sants. Després va estudiar al Conservatori de Barcelona amb Josep Maria.

0: Maria Saperes i Joan Izquierdo. A continuació va anar a estudiar a Amsterdam, una cita obligatòria en aquella època per als flautistes, tot i que va ser una experiència que li va fer replantejar la seva relació amb l'instrument. Quan va tornar a Barcelona, Eloi Foguet va anar a estudiar promoció i gestió musical a l'ESMUC. El nostre convidat ha format part del quartet de flautes de Bec, Windu, i de l'ensemble renaixentista Fortuna d'un gran tempo. I ha col·laborat amb The Ripieno Consort i el famós conjunt de música barroca El Giardino Armonico. També va cofundar en Bloc Quartet. Graduat en Orff Schulwerk pel San Francisco Orff Institute, Eloi Foguet actualment és professor de flauta al Conservatori de Vilanova i la Geltrú. A més, és director de l'Orquestra Amateur de Flautes de Bec, Consort Pere Serra. També ha estat el programador del cicle Dissabtes de Berenar al Palau Gomis del Museu Europeu d'Art Modern i de l'Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú.
1: Hola, sóc Eloi Foguet, flautista de Bec, i aquestes són les meves recomanacions. Bé, doncs, la primera llista és un recorregut sobre les peces que a mi em van transformar com a flautista professional, des de que era petit, que vaig aprendre a tocar aquest instrument, la flauta de bec, fins que vaig esdevenir, al cap d'uns anys, doncs, professional de la interpretació i de la docència. La primera peça que escoltarem és la petita suite campestre, que és la típica peça que fa un flautista a la prova de pas de grau o d'accés al primer curs de conservatori. I hi ha un flautista català, l'Andreu Brunat, que en una pàgina a YouTube doncs està gravant totes aquelles peces que toquen habitualment els alumnes, però que no tenen el prestigi com de concert, no? Peça de concert, però en realitat són peces que són molt boniques i que algú les hauria de gravar, i l'Andreu ho fa.

0: Aquesta setmana sona la playlist de Eloi Foguet, flautista de bec.
1: A veure, jo cantava, de petit no callava. Aleshores, el típic nen de... Va, allò, nen, canta alguna cosa. I allò, una mica pequeño ruiseñor. I aleshores, doncs, aquest nano l'haurem de portar en algun lloc perquè canti, perquè li agrada molt cantar. Em van apuntar a l'Orfeo de Sants i allà vaig començar a cantar. Jo no vinc d'una família massa vinculada amb la música. Mon pare sí que havia cantat en cors de claver quan era jove, però, llepat d'això, no, sense cap vinculació específica amb l'activitat musical. Però sí que a casa sempre s'havia escoltat música, evidentment tots els hits de família catalana de classe mitja, la Trinca, anava al cotxe cada dos per tres, els Beatles, perquè mon pare i ma mare eren molt dels Beatles, són molt dels Beatles, i tot això. I vulguis o no, doncs cantar al cotxe doncs és una activitat que quan ets nen doncs, ho fas molt, molt habitualment i no tan nen. I això em van apuntar a l'Orfeo de Sants al començament i de mica en mica doncs, vaig anar allò fent més cursos, vaig agafar un instrument, que va ser la flauta de bec, i res, i fins ara.
2: Molt personal. Músiques per viure.
1: Doncs la segona peça és el primer moviment de La tempesta di mare, d'Antonio Vivaldi, i l'interpreta Franz Brueghel, que és el meu primer intèrpret professional que escolto amb un disc. Jo tocava la flauta de nen i tocava les peces que el meu professor em deia que toqués, però no n'escoltava de música per a flauta. I llavors va caure, per art de màgia, un CD a casa d'un senyor que es deia Franz Brueghel, que tocava el meu instrument i tocava aquest concert de La tempesta di mare en aquelles gravacions que se'n va dir aleshores de la recuperació del patrimoni o basat en criteris històrics i tot això. I, esclar, em va semblar extraordinari que aquell senyor, allò mig desgarbat i de 1,90 m, doncs toqués el meu instrument i ho toqués tan bé. I, a més, aquest concert és fantàstic.

La tercera peça és Gesti, de Luciano Beirio, i ha fet una versió de l'Anna Stegman, que és una professional actual que especialitzada en tocar repertori contemporani amb flauta de bec, i és la meva introducció a aquesta peça, però podrien ser moltes d'altres, no? D'aquest contacte de la flauta de bec amb el repertori contemporani. La flauta de bec té com dos repertoris essencials. Un és el que diem amb criteris històrics, barroc, renaixement, bàsicament, i després el repertori del segle XX i segle XXI. O sigui, allò de agafen compositors del segle i el segle XXI aquest instrument com si fos un instrument actual, com qualsevol instrument de percussió, com el piano, o com el violí, o com qualsevol instrument de l'actualitat, no? I a més, la flauta de bec té una cosa, em perdoneu, xula, que és que està descontextualitzada de l'herència clàssica i romàntica. I llavors això, com a falla li agradava molt el clavicèmbal, doncs a la flauta de bec li agafa molt d'efecte molts compositors molt famosos. I un d'aquests és Luciano Beirio, que fa aquest Gesti, que és una peça que intenta separar cada un dels paràmetres de la interpretació flautística, l'articulació, la respiració, la digitació, i els va separant i els va barrejant, i és una peça extraordinària.

arriba un moment en l'Orfeó de Sants que el centre, doncs, que està orientat a la iniciació musical, bàsicament, iniciar-se en el món de la música, doncs per alumnes que estaven en l'adolescència necessitàvem complementar la formació que ja teníem a l'Orfeó de Sants amb més estudis. Llavors hi havia el moment en què s'havia de fer el pas a un conservatori. I en aquest cas, doncs, tot i que vaig voler entrar a Badalona i al Liceu, vaig fer les proves a diferents llocs, qui em va convèncer més va ser el Conservatori Municipal de Música. Vaig anar a estudiar flauta de bec amb el Josep Maria Saperes i el Joan Izquierdo, que encara hi és. Jo vaig viure bé. A vegades no te n'adones de... Ets nen i no te n'adones de moltes coses que passen al teu voltant, simplement vas fent i t'agrada fer el que fas i amb això ja estàs content, no? Però no vaig tenir mai allò, cap situació de sentir-me poc integrat en el grup pel fet de tocar

0: músic i ja està.
1: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Eloi Foguet, flautista de Bec.
0: I l'última peça és Els canals d'Amsterdam. És una peça que és molt popular a Holanda, que és on vaig finalitzar la meva primera etapa com a estudiant de flauta. La vaig acabar al Conservatori d'Amsterdam. I és un arranjament per a quartet de flautes de Bec d'una peça que és molt popular a Amsterdam i que es toca en aquests organets que hi ha al carrer, que són una espècie d'armatoste que estan al carrer, que hi ha una persona que va demanant almoina per veure si li pots donar alguna moneda per fer-lo escoltar. I és una peça que per mi té una connexió amb la meva vida personal, però és preciosa i és un molt bon arranjament perquè, a més, té aquesta sonoritat d'orgue de carrer barrejat amb instruments de percussió i tot això. L'arranjament és només per flautes, però aquesta sonoritat de vent i molt popular que, a més, els Amsterdam Lucky Stardust Quartet, que són els que interpreten aquesta versió, que són d'Amsterdam, i són el quartet de referència, almenys a la meva època, eren el quartet de referència del milloret que hi ha hagut mai.

0: La Filadora, una melodia tradicional catalana en la versió de Miquel Llobet. Sentíem el guitarrista José Luis Lopategui.
1: Del 15 al 23 de setembre torna el Festival Internacional de Música de Cambra de Sant Pau amb Albert Guinovart, Dimmu Poppen, Joaquín Riquelme, George Todorake o Maria Florea interpretant Tchaikovsky, Brahms, Shostakovich...

0: Vivaldi o Max Richter.
1: Una oportunitat única per escoltar alguns dels millors artistes del món en un espai extraordinari. Entrades ja a la venda a santpaufestival.com.
2: A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau. Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic? L'algoritme tria amb viatge, l'humà amb identitat.
3: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
2: Fixa't com sona, edició clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
3: I amb la participació dels oients.
4: Sí, m'encanta.
5: Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui.

0: Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
1: Comença aquí un nou capítol del programa Sincronies de Catalunya Música. Aquest programa que us acompanya cada dia de dilluns a divendres en aquesta hora i que explora el repertori, les obres musicals creades, compostes o estrenades en un any concret i les relacionem amb el seu context per conèixer l'escenari que les va veure néixer. Com era el món d'aquell any, què hi va passar, què van viure els seus creadors, quins esdeveniments van succeir a nivell històric, polític, social, científic, bèl·lic i, per descomptat, també descobrint els vincles, de vegades sorprenents i sempre fascinants, entre música i arts, literatura, ciència, tecnologia, cinema i pensament. Cada setmana, doncs, viatgem a un any concret i escoltem les músiques que hi van néixer.
0: Sincronies, la banda sonora dels grans esdeveniments.
1: I aquesta setmana la volem dedicar a l'any 1789. Déu-n'hi-do, quin any! És un any considerat un dels punts d'inflexió més decisius en la història de la humanitat, perquè marca tradicionalment el pas de l'edat moderna a l'edat contemporània.

centre d'aquest any 1789 va ser la transformació radical del mapa polític i social d'Europa, però també hi va haver fites fundacionals a Amèrica, als Estats Units, i grans avenços en la ciència moderna. Us en parlem tot escoltant la música que li va fer de banda sonora.

De fet, una música de Franz Joseph Haydn que no té res de revolucionària, perquè, atenció, el 1789 és l'any de la presa de la Bastilla, de l'inici de la Revolució Francesa. El 14 de juliol us en parlarem àmpliament i també parlarem dels compositors revolucionaris d'aquella època i també de les dones compositores que treballaven en aquell moment, que han estat absolutament silenciades i ocultades per la historiografia tradicional. I és que això que estem sentint és música de Franz Joseph Haydn, una de les sinfonies que va escriure exactament aquest any 1789, just abans de marxar cap a Londres. En el seu primer viatge a la Gran Bretanya, és una de les sinfonies que va dedicar al públic londinenc, la Sinfonia Oxford, que escoltarem en el programa d'avui. 1789, un període de contrastos extrems, de greus dificultats i canvis polítics explosius, marcat sobretot per l'inici d'aquesta Revolució Francesa i pel naixement del govern modern als Estats Units. França és el punt d'ebullició de la desigualtat en aquell moment. 1789, l'antic règim, la societat estava estrictament dividida en tres estats. La vida quotidiana es definia precisament pel naixement només, no pas pels mèrits de cadascú. El tercer estat, que era el 97% de la població, incluïa des dels comerciants rics, allò que en diríem la burgesia, fins als camperols i als treballadors urbans, que eren miserablement pobres, malvivien com podia, i això passava al 97% de la població. La vida dels camperols, que era el 85% de la població francesa, era increïblement dura. Un hivern terrible, l'any anterior, el 1788, va causar pèrdues catastròfiques en les collites i fins i tot fam. L'any següent, el 1789, el preu del pa va disparar, cosa que va provocar fam generalitzada, inanició i disturbis pel pa pels carrers de París. Tot i tenir menys diners, aquest grup, aquest tercer estat, pagava gairebé tots els impostos de la nació francesa.

I el primer i el segon estat qui eren? Doncs el clergat i la noblesa. Constituïen només el 3% de la població francesa, però posseïen la major part de les terres i de la riquesa del país i, pràcticament, no pagaven impostos. Mentre la gent pobra, la gent del poble, passava gana, l'aristocràcia i la noblesa vivia vides de gran opulència en llocs com el Palau de Versalles, que era l'epicentre cultural i musical del moment del 1789. El punt crític va ser el mes de juliol. La ira es va desbordar. Impulsats per la fam i inspirats per les idees il·lustrades d'igualtat, el poble de París va assaltar la presó de la Bastilla el dia 14 de juliol i va desencadenar una revolució que va desmantellar completament el sistema feudal.

I mentrestant, als Estats Units es formava una nova nació a l'altra banda de l'Atlàntic. Aquest any 1789 va ser un any d'optimisme i de noves experiències, tot i que la vida va seguir sent molt complexa també. La Constitució dels Estats Units va entrar en vigor i, atenció, George Washington va ser investit com a primer president dels Estats Units el 30 d'abril de 1789. També us en parlarem al llarg de la setmana. La realitat, però, dels Estats Units era molt rural. La gran majoria dels nord-americans vivien en petites granges autosuficients. La comunicació era lenta, depenia completament de cavalls i de vaixells de vela, i les divisions socials eren molt profundes. Mentre els homes blancs propietaris celebraven les noves llibertats democràtiques, la vida dels afroamericans esclavitzats continuava sent miserable i absolutament oprimida. I, a més, les tribus natives americanes s'enfrontaven a un desplaçament continu a mesura que la nova nació mirava cap a l'oest.

I el 1789 també va ser decisiu a la Gran Bretanya, al Regne Unit. La vida estava en una transició ràpida gràcies a les primeres etapes del que podríem anomenar la Revolució Industrial, ja a les acaballes del segle XVIII. De les granges a les fàbriques, la gent abandonava cada vegada més la vida agrícola rural per traslladar-se a les grans ciutats industrials, plenes de fum i en ràpid creixement, per treballar a les fàbriques tèxtils i a les mines de carbó. Per a la classe treballadora, la vida a la fàbrica significava jornades laborals de 14 hores, condicions perilloses i contaminació descontrolada, tot i que també va marcar l'auge primerenc d'una economia de consum moderna. En els propers capítols us parlarem de la vida quotidiana en aquest 1789, d'elements de la medicina, de la tecnologia, dels viatges, els fets científics i tecnològics, la fundació de la química moderna gràcies a Lavoisier i la descoberta de nous elements i fins i tot de les llunes de Saturn. Tot això va passar el 1789 i ho anirem dosificant al llarg dels 5 capítols d'aquesta setmana. En canvi, la major part dels músics que vivien a Europa seguien treballant amb certa tranquil·litat, com per exemple Wolfgang Amadeus Mozart, que tenia 33 anys, Franz Joseph Haydn, que en tenia 61, o el mateix Ludwig van Beethoven, que aquest any 1789 tenia 18 anys.

I aquesta música que estem escoltant no té res a veure amb tota aquesta convulsió social, política i bèl·lica, fins i tot, que es vivia aquest any 1789, especialment a França i a París. És música de Wolfgang Amadeus Mozart, un dels compositors actiu, plenament actiu, aquest 1789, instal·lat a la ciutat de Viena. Estem escoltant una de les seves sonates, la sonata per a piano número 18, en re major, Kehl 576, una composició escrita a Viena el mes de juliol d'aquest any. En una carta al seu bon amic i maçó Johann Michael Puchberg, Mozart li va dir que tenia la intenció d'escriure 6 sonates senzilles dedicades a la princesa Frederica de Prússia, un aristòcrata, per cert, per tal de recaptar una mica de diners. Això li va explicar Mozart per carta a Puchberg, que era un bon amic seu, el que li deixava molts diners també. De fet, li va arribar a escriure 21 cartes a Puchberg, sempre demanant-li calés o explicant-li anècdotes com aquesta que us acabem d'explicar, referida en aquesta sonata que estem escoltant de fons. Puchberg li va acabar prestant molts diners. En una de les cartes li comentava que estava treballant en aquestes 6 sonates fàcils per a piano per a la princesa Frederica i també 6 quartets per al rei. Una d'aquestes sonates fàcils és aquesta Kehl 576, que probablement va acabar sent l'única que va compondre Mozart per a aquesta aristòcrata. I, a més, va ser l'última sonata per a piano que va compondre el geni de Salzburg. Una obra que consta dels 3 moviments habituals, Allegro, Adagio en la major i Allegretto. No arriba ni al quart d'hora de durada i ara ens ve de gust d'escoltar-la i de proposar-vos-la en una versió estel·lar, la que toca la pianista japonesa Mitsuko Uchida. Escoltem, doncs, aquesta última sonata que va compondre Mozart l'any 1789. Toca Mitsuko Uchida.

0: Doncs aquesta va ser l'última sonata per a piano que va compondre Mozart. Tenia 33 anys, encara li quedaven 2 anys llargs de vida. Això va ser el juliol de 1789, la va escriure a la ciutat de Viena i la va dedicar, segons una carta que li va enviar el seu bon amic i company maçó Puchberg, a la princesa Frederica de Prússia. Sonates fàcils perquè les pogués tocar i perquè, a més, li caiguessin uns quants calerons. No sabem com li va anar, però de les 6 sonates que tenia previstes d'escriure, només va escriure aquesta sonata, la número 18 del seu catàleg, Kegel 576. 3 moviments, Allegro, Adagio i Allegretto, l'hem sentida interpretada per la pianista japonesa Mitsuko Uchida.
1: Sincronies. Connectem l'escenari històric amb la música que ens sorgeix. Amb Xavier Chavarría.

Estem escoltant la música de Franz Joseph Haydn, aquest compositor que va ser coetani estricte de tots aquests esdeveniments, d'aquesta revolució francesa que us hem estat explicant i que anirà apareixent en cadascun dels 5 capítols d'aquesta setmana. Haydn, però, vivia aïllat, vivia a la cort dels Esterhazy. Encara estava treballant-hi, fixeu-vos que s'havia passat gairebé 28 anys treballant-hi, i ara era a punt d'acabar aquesta relació professional, aquesta mena de gàbia, de presó artística, musical i emocional també, perquè pocs mesos després el príncep acabaria morint i el seu successor no li faria cap gràcia a la música de Haydn, de manera que li va donar llibertat de moviments absoluta, cosa que fins aleshores no havia tingut mai Haydn. No podia viatjar sense el permís del príncep ni tan sols a Viena. Doncs bé, a partir d'aquí, Haydn es converteix en un artista, en un músic lliure per bellugar-se amunt i avall. I endevineu d'on rep la proposta més sucosa de treballar? Doncs des de les Illes Britàniques, des del Regne Unit. A Anglaterra hi havia un gran empresari que es deia Solomon, que el va voler fitxar i li va proposar un contracte molt i molt sucós.

Clar, i us preguntareu per què estem parlant del primer viatge de Haydn a Londres si va tenir lloc el 1791. I, de fet, dediquem aquesta setmana al 1789. Doncs bé, perquè la primera obra que va sonar de Haydn a Londres davant del públic britànic, que el va deixar absolutament enamorat, va ser una simfonia que va escriure precisament en l'últim any de treball al servei del príncep Esterházy, la simfonia número 92 en sol major, una simfonia que estem sentint de fons, que ara sentirem sencera, perquè va ser escrita aquest any, però estrenada a Londres. De fet, la va voler dedicar, i el títol que porta, encara no us l'hem desvetllat, ja us el podeu imaginar, doncs el títol està posat en honor dels personatges que el van acollir, no només del públic londinenc, de tots aquells músics de l'orquestra, dels seus mecenes i patrons, sinó especialment dels responsables de la Universitat d'Oxford, que quan van saber que Haydn arribava al seu país, li van atorgar el doctorat honoris causa a la Universitat d'Oxford. I, evidentment, aquesta simfonia que estem sentint i que es va estrenar el 1791, que també va sonar a la Universitat d'Oxford el dia abans de la seva condecoració, podríem dir, porta per títol Simfonia Oxford. És la que escoltarem a continuació. Ara, però, us farem 5 cèntims de la situació professional i emocional que vivia Haydn just abans del seu primer viatge a Londres. Corria el 1789 i vivia força aïllat de tots aquests esdeveniments i fets històrics, socials, bèl·lics que us hem explicat i que tenen a veure amb la Revolució Francesa. Haydn vivia una mena de maduresa daurada. Haydn va arribar a Londres els primers dies de gener de 1791. Tota la glòria que havia aconseguit al servei dels Esterházy, especialment durant l'última dècada, no acabava de fer feliç un compositor que, amb gairebé 60 anys, tenia ganes d'expandir-se fora dels límits establerts pel contracte signat amb aquella prestigiosa família nobiliària. Les noves i sucoses propostes no deixaven d'arribar, però va ser Johann Peter Solomon, un violinista i un dels empresaris de concerts més potents de l'època, que va fer-li la més sucosa i la més llaminera, la més temptadora també, participar a Londres en una temporada de concerts.

Johann Peter Salomon era d'origen alemany, però residia a Anglaterra des de feia més de 10 anys. I li va brindar a Haydn l'oportunitat de fer una sèrie de concerts i una sèrie de composicions, especialment dedicades i pensades

pel públic anglès per ser estrenades en els seus concerts. Li va proposar fer una òpera, 6 noves sinfonies i una participació en 20 vetllades musicals a la capital britànica. I tot això a canvi de 800 lliures, que era una autèntica fortuna en aquella època. A més, Solomon li proposava a Haydn quedar-se amb els drets d'autor i amb els concerts benèfics que pogués fer a la ciutat anglesa. Haydn no s'ho va pensar ni un moment, va agafar la temptadora oferta amb entusiasme, sabent que el volum de feina seria realment molt important i que no li tocaria altre remei que afrontar moltes obligacions, més responsabilitats i treball a totes hores. I atenció, no sabia parlar ni una gota d'anglès, cosa que preocupava el seu cercle d'amistat més proper, però això no va aturar Haydn, que va marxar el desembre de 1790 cap a una ciutat immensa, competitiva i molt exigent artísticament. L'esperava la més gran de les consagracions, en un viatge que va durar gairebé 2 anys. Els primers dies del mes de gener de 1791, Londres va rebre Haydn amb molta calidesa i moltes atencions. L'admiració d'aquella gran metròpoli cap al compositor austríac era, sense encara haver-hi posat els peus, absolutament incondicional. Tothom volia escoltar la seva música i gaudir de la seva presència i ho feia amb veritable devoció. Atenció, perquè el diari en el qual el compositor anotava les seves vivències es reflecteixen molts dels seus sentiments personals a la ciutat de Londres. Fixeu-vos què deia el mateix Haydn tot just arribat a la capital britànica. La meva arribada va causar una gran sensació a tota la ciutat i durant els 3 dies següents tots els diaris es van ocupar de la meva persona. Sembla que tothom em vol conèixer. He dinat ja fora de casa 6 vegades i ho podria fer diàriament si volgués. Però he de tenir en compte el meu estómac i la meva feina. Amb excepció de la noblesa, no rebo visites fins a les 2 de la tarda. I a les 4, dino a casa amb Solomon. Tinc un allotjament net i còmode, però molt car. El meu patró és italià i a la vegada un excel·lent cuiner que ens dona molt bon menjar. Solomon i jo paguem cadascú un florí amb 30 kreutzers, el vi i la cervesa van a part, però aquí a Londres tot és horriblement car. La temporada del 1791 va durar des de l'11 de març fins al 3 de juny. Fixeu-vos, 3 mesos, encara no? El primer concert, el dia 11 de març de 1791, Haydn va presentar la seva sinfonia número 92, la Sinfonia Oxford. Una sinfonia que, de fet, era l'última que havia escrit Haydn mentre s'estava al servei del príncep Esterhazy. Això va ser el 1789. De fet, aquesta és la sinfonia més gran de totes les que va fer. Va ser aquesta sinfonia la que va inaugurar la primera temporada londinenca de Haydn. Va ser el dia 11 de març de 1791 i, curiosament, aquest títol d'Oxford no el tenia inicialment. Va ser precisament aquesta sinfonia la que es va interpretar el dia abans de la cerimònia en què Haydn va ser nomenat doctor honoris causa a la ciutat d'Oxford. Això va passar el dia 7 de juliol de 1791. Doncs el 6 de juliol, aquesta sinfonia número 92 va sonar a la ciutat d'Oxford i per això li va voler posar aquest títol a l'obra. Com va rebre el públic anglès per primera vegada en aquest compositor? Insistim, la primera música de Haydn que va sonar a Londres va ser aquesta sinfonia número 92, la sinfonia que posteriorment va ser batejada amb el nom d'Oxford. És en sol major, ens interpretarà l'Orquestra Barroca de Friburg dirigida per René Jacobs.

0: I el públic londinenc va caure rendit, meravellat, als peus de Franz Joseph Haydn en sentir aquesta primera sinfonia que va sonar a la ciutat de Londres. Recordem-ho que això va ser el dia 11 de març de 1791, en el primer dels concerts de la sèrie Salomon, organitzada per aquest violinista i empresari a la ciutat de Londres i amb obres de Franz Joseph Haydn que estava al pianoforte, recordem-ho. Aquesta música va sonar també el mes de juliol, just la nit abans en què Franz Joseph Haydn va ser nomenat doctor honoris causa per la Universitat d'Oxford i en agraïment. En aquest reconeixement va voler posar com a títol en aquesta sinfonia número 92 en sol major el títol de Oxford. Una sinfonia que, recordem-ho, va ser composta encara quan estava a Viena, just abans de viatjar a Londres. I aquesta versió era esplèndida, dirigia René Jacobs al capdavant de l'Orquestra Barroca de Friburg en un enregistrament de l'any 2005 per Harmonia Mundi.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.
0: Doncs així s'acaba aquest primer capítol dedicat a l'any 1789. Aquesta setmana li dediquem els 5 capítols en aquest any revolucionari per excel·lència. Us anirem parlant no només dels grans compositors, que tots coneixem, Mozart, Haydn, el mateix Beethoven, que ja de ben jovenet, amb 18 anys, ja escrivia alguna obra, la sentirem també, però descobrirem els compositors bandejats, oblidats, que han quedat a l'ombra, compositors revolucionaris, especialment francesos, i atenció, també unes quantes dones compositores que van estar treballant durant aquesta època revolucionària a la ciutat de París. Cada dia en aquesta mateixa hora i amb la presentació d'aquest qui us parla, Xavier Chavarría. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dilluns i fins demà. A reveure.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies amb Xavier Chavarría.
3: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
4: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans-Sophie Mutter amb la Filarmònica de Múnich,
5: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
6: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
7: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
8: Linka. El teu enllaç amb la cultura
9: a Catalunya Música.
8: A Catalunya Música.
10: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Nefkens. Més informació a macba.cat, recomanat per Catalunya Música.
8: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
11: Bona tarda. El clàssic que ens acompanya avui hauria fet 100 anys just aquesta setmana. És l'organista Jack McDuff, conegut com a Brother Jack McDuff, que va néixer el 17 de setembre del 1926 a Illinois i que va morir el gener del 2001 a Minneapolis. McDuff havia començat tocant el baix i de manera autodidacta va aprendre a tocar l'orgue Hammond, l'instrument amb el qual es va consagrar com a solista l'any 60 amb el disc amb el qual comencem la sessió, Brother Jack.

l'organista Brother Jack McDuff, amb el seu estil rítmic i potent, traslladant les línies del baix als pedals de l'orgue i afegint-hi els solos arrelats al blues, l'estil en el qual s'havia format.

Smooth Sailing, navegació suau, cançó desplegada per l'organista Jack McDuff amb Ginny Forrest al tenor, Lem Winchester al vibràfon i Bill Elliott a la guitarra. Seguim a la dècada dels 60s per sentir aquesta trobada de Brother Jack McDuff i els saxofonistes Gene Ammons i Sonny Stitt.

Els tenors de Gene Ammons i Sonny Stitt i la bateria de Charlie Persip, acompanyants del Hammond B3 de Jack McDuff, que s'havia convertit la primera meitat dels 60s en el gran organista de l'escena novaiorquesa. McDuff, que va incorporar l'aleshores joveníssim guitarrista George Benson a la seva banda, era el 1964.

aire soul en aquest inspirat quartet de l'organista Brother Jack McDuff amb el guitarrista George Benson, el saxofonista Red Holloway i el bateria Joe Dukes. La cançó era un original de McDuff, Hippie Dip. I tancarem amb un dels àlbums més ambiciosos de Brother Jack McDuff, una exploració d'aires funk i esperit psicodèlic, un treball gravat al 69, Moopin' Rappin', parlant amb la lluna. Tornem a les 11 amb més música.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Catalunya Música.
0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui tenim una cita amb el reconegut baix baríton croat Krešimir Starjanac, que el 2023 va iniciar una col·laboració amb el pianista Krešimir Starčević i el primer projecte conjunt el van dedicar a dos compositors nascuts el 1873 i que commemoraven el 150è aniversari del seu naixement, el rus Sergei Rachmaninov i el compositor croat Blagoje Berza. Un repertori que han enregistrat en un doble àlbum i que han presentat en concert en diversos festivals europeus amb molt bones crítiques, sobretot pel redescobriment d'un compositor oblidat. Nosaltres sentim el concert que van fer al Festival de Música de Samobor i que van registrar la radiotelevisió croata el juny del 2023 a l'església de Santa Anastàsia de Samobor, una vila medieval a prop de Zagreb. El sentim gràcies un cop més a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. En aquest projecte dedicat al lit de Sergei Rachmaninov i Blagoje Berza, els artistes Krešimir Starjanac i Krešimir Starčević entrellacen cançons i romances sobre poemes en francès, alemany, italià, croat i rus. A diferència de les melodies de Rachmaninov, les cançons de Berza no s'interpreten gairebé mai. Per tant, Starjanac i Starčević fan probablement la primera interpretació contemporània d'aquestes belles partitures. Blagoje Berza va ser un dels compositors croats més importants. Es va formar a Zagreb i al Conservatori de Viena amb Robert Fuchs i Julius Epstein i el 1919 va tornar a Zagreb, on va treballar de professor de composició a l'Acadèmia de Música. A les seves cançons hi domina el llenguatge romàntic, amb línies melòdiques suaus, moments dramàtics i sovint amb el ressò de la música popular de la seva terra natal. Ho veiem en aquestes sis cançons que sentim per començar, moltes de les quals estan escrites sobre textos del seu germà, Josip Berza. Són les cançons Quantes vegades, una miniatura sobre un jove que estima en secret una noia i no li importa el que pensin els altres, la romança Jeliche, la cançó de la costa, un diàleg imaginari entre una noia, un peix i un ocell, i tant el peix com l'ocell li asseguren que no cal intentar complaure a tothom. Després, la cançó d'amor T'estimo, la cançó Quan, sobre l'amor no correspost d'un jove, i la cançó O somnis plens de colors, sobre somnis incomplets d'amor i de vida. Són sis cançons de Blagoje Berza.

Krešimir Starčanac i Krešimir Starčević ens han descobert 6 cançons del compositor croat Blagoje Berza. Després vindrà una selecció de melodies de Sergei Rachmaninov, però abans Krešimir Starčević encara ens ofereix una peça per piano de Blagoje Berza, una partitura del 1921 que porta per títol A la platja.

El compositor croat Blagoje Berza és l'autor d'aquesta peça per a piano A la platja que hem sentit interpretada per Krešimir Starčević. Blagoje Berza comparteix programa en aquest concert amb el compositor rus Sergei Rachmaninov, autor també d'un bon recull de cançons d'un estil molt característic on destaca el melodisme, la melangia, la riquesa harmònica i, sovint, un tractament simfònic del piano. A les seves cançons, Rachmaninov no hi va incorporar música tradicional, però com que se sentia molt arrelat a la seva terra, generalment recullen l'esperit rus. Krešimir Starčević i Krešimir Starčević ens ofereixen, de moment, quatre cançons de Sergei Rachmaninov. La romança La nit és trista, la cançó No em cantis, vella donzella, que evoca el dolor per un amor perdut, la cançó Tot el que tinc i la cançó En el silenci de la nit secreta.

Krešimir Starjanats i Krešimir Starčević ens han ofert quatre cançons de Sergei Rachmaninov en aquest concert fet a Samobor, a Croàcia. De seguida descobrirem més cançons del compositor croat Blagoje Berza, però ara el cantant descansa un moment per donar protagonisme al pianista, que ens ofereix un dels estudis tabló de l'Opus 33 de Rachmaninov, un recull de vocacions musicals a partir d'estímuls visuals externs amb els quals el compositor rus hi explora les possibilitats tècniques i sonores del piano. Al número 8 hi trobem patrons de salts de la mà esquerra que creen un estrèpit enorme, tot i que la peça també conté un interludi romàntic.

És l'estudi Tabló en sol menor opus 33, número 8, de Sergei Rachmaninov, que ens ha ofert el pianista Krešimir Starčević. Tornem ara a les cançons del compositor croat Blagoje Bersa, que avui ens descobreixen Krešimir Stražanac i Krešimir Starčević en aquest concert fet a l'església de Santa Anastàsia de Samobor, a Croàcia. Melodies de caràcter dramàtic penetrant amb ressons de la música folklòrica del seu país. Ara en són 7. Dia negre, una cançó dramàtica sobre el dia més difícil de la vida del protagonista. La festa dels morts, aquesta sobre un text en francès de Maurice Bouchoux. Povero Scheme, aquesta en italià que parla d'un jove soldat i la seva primera desafortunada experiència d'amor. Una altra cançó en italià, El rei de Thule, aquesta sobre una traducció del poema de Goethe. Aquí Bersa troba inspiració en el contingut narratiu del poema per sortir de l'àmbit estricte del Lied. Després, una cançó d'amor, una cançó en alemany, sobre un text de Reinhard Folke, una oda romàntica a una bellesa desconeguda comparada amb un dia d'estiu, un somni florit, una nit de tempesta o els raigs de sol. La següent cançó porta per títol Quant temps fa i és sobre un text de Heinrich Heine traduït al croat que parla d'un jove que es queixa de la seva amant que el va deixar per un altre després d'un llarg període d'absència. I l'última també sobre un poema de Heinrich Heine, ara cantat en alemany, a les muralles de Salamanca, sobre una experiència meravellosa a Salamanca amb una dona estimada, però amb la premonició que ella el deixarà aviat. Sentim, doncs, aquestes 7 cançons de Blagoje Bersa.

Set cançons del compositor croat Blagoje Berza sobre textos en croat, francès, italià i alemany a càrrec de Krešimir Stražanac i Krešimir Starčević. Ara el pianista s'endinsa en el repertori de Sergei Rachmaninov amb una de les peces de fantasia de l'Opus 3 que el jove compositor rus va escriure encara al Conservatori de Moscou.

Fins aquí la peça de fantasia en do sostingut menor opus 3, número 2, de Sergei Rachmaninoff. El programa que el baix baríton Krešimir Stražanac i el pianista Krešimir Starčević ofereixen a l'església de Santa Anastàsia de Samobor, a Croàcia, s'acaba amb tres cançons més de Sergei Rachmaninoff. Primer, el famós Vocalis, una melodia romàntica sense text. Després, Somni, una de les romances de l'Opus 8. I, finalment, Aigües de primavera, una cançó que celebra el desgel i l'arribada impetuosa de la primavera.

Vocalis, Somni i Aigües de Primavera, tres cançons de Sergei Rachmaninov. És el final del programa que han ofert el reconegut baix baríton croat Krešimir Stratjanac i el pianista Krešimir Starčević, dedicat a dos compositors nascuts el 1873 i que el 2023 commemoraven el 150 aniversari del seu naixement, el rus Sergei Rachmaninov i el compositor croat Blagoje Berza. Encara, però, abans de marxar, els intèrprets ofereixen al públic croat del Festival de Música de Samobor tres peces més, i així podem descobrir dos noms més de la música croata. De moment, Dora Pejacevic, de qui sentim les tres cançons per a infants del 1921.

És el primer disc que han ofert el baix baríton croat Krešimir Stražanac i el pianista Krešimir Starčević en aquest concert fet a Samobor, a Croàcia. Són les tres cançons per a infants, opus 56, de Dora Pejacevic. Però encara interpreten dues cançons més fora de programa. Una altra, de la compositora croata Dora Pejacevic, Per què, aquesta del 1901, i després, i ara sí, ja per posar el punt final al concert, interpreten una bonica cançó de bressol del cantant i compositor també croat Vladimir Rudzial. Bona nit.

0: Bona nit és el títol d'aquesta cançó de bressol del cantant i compositor croat Vladimir Ruzdial, que ens han ofert el baix baríton Krešimir Stratjanac i el pianista Krešimir Starčević, després de cantar una cançó de la compositora també croata Dora Pejacevic, titulada Per què? Dues peces fora de programa en aquest concert que els dos solistes croats han dedicat a dos compositors nascuts el 1873 i que el 2023 commemoraven el 150è aniversari del seu naixement, el rus Sergei Rachmaninov i el compositor croat Blagoje Berza, de qui hem descobert tota una selecció de cançons. Ha estat un concert del Festival de Música de Samobor que van registrar la radiotelevisió croata el juny del 2023 a l'església de Santa Anastàsia de Samobor, una vila medieval a prop de Zagreb. Ens l'ha proporcionat la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. I si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Ens acompanya ara la violinista Hilary Hahn, que ens oferirà al costat de l'orquestra de cambra de St. Paul i sota la direcció de Hugh Wolf el concert per violí i orquestra opus 14 del compositor nord-americà Samuel Barber, una obra de l'any 1939.

S'acaba aquí el concert per a violí i orquestra, opus 14, de Samuel Barber, que hem sentit en aquesta interpretació de la violinista Hilary Hahn, al costat de l'orquestra de cambra de Saint Paul i sota la direcció de Hugh Wolf.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
0: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.
3: Catalunya Música.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'Assaig General. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig General. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
0: Som dilluns 14 de setembre, encetem nova setmana i ho fem amb moltes ganes d'acompanyar-vos cada tarda de 6 a 7 aquí a l'Assaig General de Catalunya Música, amb l'actualitat musical i, tal com diu la careta del programa, amb els seus protagonistes.
2: Per tant, ara és el moment de saber amb qui i de què parlem avui.
1: Avui, a l'Assaig General...
2: Doncs ja els tenim aquí a l'estudi. D'una banda, el trompetista Juan de Diego i dos components més de la banda del Poble Nou, que són Pau Domènech i Santi Colomer. D'aquí a uns dies presenten disc i nosaltres ens avancem perquè avui ens facin 5 cèntims i, a més, ens n'ofereixin una peça en directe. De moment, doncs, ja els podem saludar. Molt bona tarda i benvinguts.
3: Molt bona tarda.
0: En el programa d'avui també sentirem la música del compositor Luis Mir Filizola, concretament del seu últim projecte, Short City Musical Tunes, que ja es pot trobar a les plataformes.
2: També parlarem d'un dels últims treballs impulsats pel pianista, director i compositor valencià Àlex Conde. És un tribut a Paco de Lucía en format de Big Band.
0: I en l'última part del programa conversarem amb Jo Monerra i Miquel Tejada, dramaturg i músic, respectivament, que un cop més comparteixen projecte. En aquest cas es tracta del musical Després de Nosaltres. Amb ells descobrirem detalls d'aquesta obra basada en un text d'Eric Rohmer que arriba al Teatre Texas de Barcelona. Doncs tot això, com sempre i com dèiem, des d'ara fins les 7. Comencem.

0: Doncs amb això obrim programa. Ja els tenim aquí, els acabem de saludar. Juan de Diego, Pau Domènech i Santi Colomer. Són la banda del Poblenou. De fet, són tres quartes parts de la banda del Poblenou. Faltaria en David Parres, que avui doncs, no ha pogut ser aquí. És un projecte de creació recent, però crec que, de fet, ve de lluny. Ara en tot cas, ens ho explicaràs, Juan. Ja teniu un disc que es diu Feréstec, sonarà per la Mercè, per exemple, en el marc de la Mercè, per d'altres escenaris que ara comentarem, però el primer que volem comentar doncs, és una mica d'on surt el projecte i com, vaja, com es planteja aquest treball que vol tenir aires doncs, de brassband o de banda de carrer, no?
1: Banda de carrer, sí, banda de barri, a mi m'agrada més, banda de barri per gent de barri. Aquest tema que està sonant és la banda del Poblenou, i és un tema que vaig fer quan vam arribar la família a aquest barri, on vaig conèixer el Pau Domènech, que ahir el programa de música a la Sala Ramona, fantàstic el lloc, i pues, sí, és la història d'un tema

0: O sea, de un grup que al principi era un tema. I este tema té, jo crec que 10 anys o així. Però la banda ara s'ha format. No sé si m'estic explicant, el huevo o la gallina. Entonces, jo volia una banda, vaig fer el tema per la banda, però fins ara no ha sortit. Han passat 10 anys. Ha estat bé. A vegades espera, està molt bé.
1: Has trigat tant perquè potser logísticament doncs no era el moment adequat abans, o perquè potser hi havia altres projectes més urgents?
0: Sí, o sigui, sempre estem en projectes i rotllos d'aquests, però jo sí, no me'n recordo per què, perquè jo ho vaig intentar, me'n recordo que volia una banda, i a més, això, ja saps que bueno, nosaltres som jazzman i som pues, professionals de la música, però m'agradava una banda que pogués tocar al carrer, que pogués tocar a les festes, com participar una mica en... a les festes del barri, sí o no, Pau?
2: Sí, estàvem allà. Teníem aquell espai de la Sala Ramona, no?, al carrer Amistat.
0: Ah, que mític.
2: Que va durar un parell d'anys, però va passar moltíssima gent per allà. I entre ells el Juan, que just acabava de venir al barri. I, bueno, allí passaven moltes coses. I ell venia, passejava per allà amb la seva filla, i això, entrava. Hem de fer una banda, sempre estàvem amb això. Però, clar, tenim tantes coses ahí que... I veiem les festes del barri, del Poble Nou, però pensàvem que aquí calia un altre tipus de música, no? Perquè és, bueno, hi ha un ambient característic, no?, del barri i tot això, però aquest tipus de música que teníem nosaltres al camp no estava al poble, no? Uh-huh. Llavors estàvem pensant en això. Sí, sí.
1: Un barri, per cert, que... No vull ara obrir aquest filó, però que ha canviat molt, com altres barris, com Gràcia, sí, sí, i etcètera, no? Sí, sí.
0: La gentrificació, que es diu. Bueno, hi ha cafès a 4 euros, i t'agrada, està bé.
2: Sí.
0: No, i no tenen l'esport per llegir, però bé. Mm.
1: Tornant al disc a la banda del Poble Nou, clar, podem pensar en coses com una brass band, o com el so, no Orleans, però aquí... No hi ha només això.
0: Som jazzman.
1: Hi ha molta improvisació, també. Clar.
0: Hi ha molta improvisació i sí... O sigui, el grup sí que et dona una sonoritat, clar, una tuba, una bateria i els vents que hi són. Això ja dona una personalitat. Però després, bueno, jo he fet els temes i faig una mica de tot. Això és un second line, després fem un tema que podria ser una mica siciliano, un altre que té aires de, diuen, de balcànics, bueno, Petrovich es diu, per alguna cosa serà. I, bueno, però toquem jazz, pues, música contemporània, música d'avui, no sé.
1: Uh-huh. I si et preguntem per què aquests instruments, no? Clarinet, baix, tuba, trompeta i bateria, no?
0: Home, mola, no?
1: Sí, no, i tant, però vull dir que no és... Potser no és el més habitual.
0: Sí, bueno, en el cas de Pau Domènech, que m'agrada molt el clarinet baix, però també era perquè ell era del barri. Pau no te l'havia dit.
1: Clar.
0: No te l'havia dit, però perquè tu eres del que s'ha hagut d'anar, per això que parlaven abans, de com està canviant el barri. I... Però no, però una vegada vaig veure el Dave Douglas, un trompetista que m'agrada molt, a Terrassa, i portava un noi, bueno, tocava saxos també, però portava el clarinet baix. I, hòstia, em sembla que amb la tuba fa una barreja molt guapa.
1: Mm-hmm. En algun lloc de la nota de premsa he llegit, no? Aquesta és una música que no demana permís, no? Suposo que vol dir que és per ser tocada... allà on es vulgui, i no sé si amb això...
0: Ah, no me'n... Sí, sí, no, nosaltres no demanem permís, no?
2: No, toquem el que volem.
0: Exacte.
2: És una mica això, no?
0: I quan volem, a més. Clar. Ara, de fet, tocarem ara. No. Bueno, ara sí, quan sí. Tu em digui, a tu sí et demanem
2: una mica
0: permís.
2: Que no hi ha un estil, no? Vull dir que no... Toquem el que ens surt, no? El que ens ha crescut de la seva formació, i llavors allà surt una cosa molt original, no? Jo crec que de la banda aquesta, m'agrada això, que és molt original, no? No hi ha moltes referències que tinguin aquesta formació i aquesta forma de tocar, perquè cada músic té una personalitat.
1: Això anava a dir, llavors, a l'hora de compondre, no sé si és fàcil o difícil posar-se d'acord, o tu, Juan, portes més, evidentment, sí, no sé, sí. Lideratge, per dir-ho així, perquè són composicions teves.
2: És el nostre líder.
1: Però no sé...
0: No, faig jo tots els temes i... mira, aquest tema ho vaig gravar amb The Diego Brothers, micro, però jo crec que s'ha acoplat bé aquesta banda, però molts temes sí que m'agrada pensar en el careto de sentir de tal, a veure, no? O sea, sí, quan toques amb gent, pues, fas una mica això, eh?
3: Sí, l'únic que després sí que en els assajos és quan

0: on li donem forma, no? El Juan ens va dient les seves indicacions i entre tots li donem forma.
1: Però tot i així, al ser un projecte per tocar al carrer, també, o sobretot, pot ser molt canviant, no, això? I potser també depenent del tipus de festa o del tipus de situació la que esteu tocant, no?
2: O sigui, ara tocarem el Jamboree. A veure, som una banda que ens agradaria tocar a tot arreu, no? Però jo sí que tenia aquest rotllo. Una vegada em van trucar per les festes del Poblenou, precisament per tocar una xaranga. Una xaranga, que en principi ja és una cosa com molt cansada, molt pesat, que vaig fer fa moltíssim anys, ara ja no ho faig. I va ser molt guapo. Les meves filles, que eren petites, venien a... perquè m'havien vist igual en altres escenaris, i al tocar el carrer era com... llavors, és això, que aquesta banda sí que m'agradaria que fes més coses al carrer, també a sales, que sigui eclèctica, que pugui fer una mica de tot.
1: Clar, i d'aquí suposo la importància també de tenir un disc, no? Perquè és com... és la manera de demostrar... Nosaltres sonem així, no?
2: Clar,
0: exacte.
1: Doncs estàveu aquí atents als temes. Diguem-ho, ja perquè qui no ho sàpiga, el dia 26 de setembre toqueu al Jamboree. Abans haureu prèviament passat en el marc de les festes de la Mercè.
2: Això mateix. Farem doblete, que això és molt important, Marta, perquè quan jo vaig arribar a Barcelona moltes vegades feien dobletes. Us en recordo que... quina alegria era això, eh? Hòstia, tinc vol al matí i després me'n vaig a...
1: Però també cansat, no?
2: Bueno, cansat, però s'agraïa molt. S'agraïa molt els doblets. I ara no hi ha tants.
1: Després anireu a Robadors 23, i després al Festival de Jazz de Granollers, no?
2: A Granollers, bueno, al cicle de Granollers.
1: Sí, és més un cicle de jazz, no?
2: Sí, de moment és això. Després ja veurem.
3: Ah, sí? Ens té sempre en la incògnita, el Juan.
2: Ja els hi dic, que si volem buscar bolos, encantat.
1: Tot i que tu tens altres projectes, també, evidentment. Tots en teniu en paral·lel. De fet, toqueu amb formacions bastant diverses, no?, cadascun de vosaltres, estilísticament parlant, no?
3: Sí.
2: Esa és la gràcia.
1: Clar, ho anava a dir. Suposo que això també, al final, es reflecteix, no?, en aquesta llibertat, no sé si dir-ho així.
2: Totalment.
0: Sí, sí. Totalment.
3: Jo toco un instrument molt curiós i això m'ha fet tocar amb molts tipus de gent molt diferent. Des de tocar clàssic fins a tocar, recordo, en el 2004 vaig tocar amb Michael Brecker, no?, que era com... Ostres, sí.
2: Joder.
3: Clar, perquè és el clarinet baix. Estem en un clarinet baix i tampoc hi ha tanta gent, no? I després amb això sempre he tingut la sort de tocar amb moltes formacions de músics increïbles d'aquí de Catalunya i això. I llavors, no sé, la peculiaritat aquesta, no?, de venir del món de clàssic, però a la vegada tocar jazz, tocar un instrument peculiar. Sí.
1: Després algú de vosaltres crec que també ha col·laborat amb Rita Payés, no sé si ho estic dient bé. És algú de vosaltres?
2: Sí, serà David,
1: el que no hi és, justament.
2: Sí, jo he llegit també el...
1: I a partir d'aquí, com us plantegeu el futur proper, diguéssim? Això, no? Buscant bolos, suposo?
2: No sé, vosaltres... No, en principi la música de jazz és sempre ha estat una manera de viure. És una carrera de fons, clarament, fas aquest projecte. Doncs jo ara ja que tinc aquest engegat... Pues igual ara començo a pensar en una altra cosa o graves un disc amb un altre que tens més feina. És anar endavant i amb tranquil·litat, també.
1: I això que porteu molts anys de trajectòria, no?
2: Pues sí.
1: De fet, si mirem els currículums, no, el teu mateix... No?
2: Jo vaig arribar al 93 quan havia sales de ball aquí i es feien dobletes i coses d'aquestes. I a vegades anaves a tocar una big band i venien tres trompetes que no eren del gremi del jazz. Eren gent que tocava molt bé a sales de festa o salsa. Era molt divertit, tot això.
1: I això què vol dir, que ara tots aquests músics segueixen tenint feina o no? Perquè, esclar, ha canviat molt, no, el panorama?
2: Ha canviat molt. És que jo, quan vaig arribar, no donaven classes. Als anys 90 no donaves classes.
1: Perquè també ja tenies prou feina.
2: Feies, clar, estaves tota l'estona tocant. Vivies de tocar, els lloguers també eren barats. És clar, un bolito normal al Piper eren 10.000 pessetes. I ara continuen pagant 60 euros. El que programa el Pau són 60 euros, ja et val, tio.
3: Sí, bueno.
2: I clar, i el lloguer...
3: És que ara hi ha molta gent... Bueno, és una alegria, no?, que en la ciutat de Barcelona hi hagi tants músics i tan bons, no? Però a la vegada sap greu, no?, veure tants músics que en realitat no hi ha prou feina, no?, per tanta qualitat. Però, bueno, té aquestes dues coses, no? Jo també ho veig la part positiva, no?, que tenim la sort de viure en una ciutat amb moltíssims músics de jazz molt bons. I que... Sí, sí.
1: Per tant, tu, Pau, segueixes programant, llavors?
3: Sí, jo hi ha un parell d'espais que... La Sala Ramona, que això va començar fa uns 14 anys, crec, o així, i després hi ha un bar a Poblenou, que és el Valius Bar, que em van demanar de fer música allà, i ja farà més de 10 anys que fem música allà. I jo m'encarrego de trucar els músics per allà. També al Cafè del Centre, també els diumenges, cada setmana fan jazz allà. Uh-huh. Bueno, i això de la programació, no? El problema que tinc és això, que hi ha tantes propostes tan interessants que no... I també per pressupostos que no... Que sap greu moltes vegades dir, ostres, està venint aquesta gent per aquest preu, però... Clar, no saps ben bé què és el que és correcte fer, no? Però, però bueno, jo em quedo amb això positiu, no? Que a la ciutat hi ha molta música i molts bons músics, no? Gaudint d'això.
1: Doncs ens quedem amb aquest aspecte positiu. També ho tenim aquí avui, perquè ara ens fareu un tast, no? Sí. D'aquest faréstec. Què ens heu preparat?
2: Un tema que es diu Corre, corre.
1: Perfecte.
2: És un tema que vaig escriure perquè vaig veure una pel·lícula de Saura que es diu Deprisa, deprisa, cine kinky autèntic, una pel·li que em va deixar estabornit amb... actors, no actors, eren junkies. De fet, els protes van morir i jo quan vaig llegir em vaig quedar... I em va agradar molt. O sigui, un retrato de Madrid dels anys 70. Buah! En fi, corre, corre.
1: Doncs ja us podeu preparar, si voleu, per fer-nos aquest corre-corre que forma part d'aquest disc Faréstecs. Ells són la banda del Poblenou, o una part d'aquesta banda, Juan de Diego, Pau Domènech i Santi Colomer. Doncs, quan vulgueu, us escoltem.

0: Doncs els acabem d'escoltar en directe Juan de Diego, Pau Domènech i Santi Colomé, tres dels components dels quatre de la banda del Poblenou. Moltíssimes gràcies i molta sort.
1: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura.
2: Catalunya Música.
1: A l'assaig general. L'actualitat musical al dia.
3: És un quart i mig de set quan donem pas al reportatge d'avui. Com hem dit en el sumari, música del compositor Luis Mir Filizola.

0: Les impressions de Luis Mir Filizola ens han portat fins aquí quan falta pràcticament un minut per arribar a 6:45. Seguim repassant l'actualitat.
1: I us parlem, entre d'altres, del concurs internacional de música de les Corts, que presenta la 22a edició.
0: El certamen s'adreça a cantants, instrumentistes i agrupacions de cambra i se celebrarà entre el 16 i el 21 de novembre. Els premis d'aquesta edició seran de 5.000 euros pel primer lloc de totes dues categories, cant i música de cambra, i de 2.000 euros pels finalistes, i la convocatòria està oberta fins al 26 d'octubre. A més, s'oferiran el Premi del Públic, el Premi Especial i 12 distincions extraordinàries.
1: El director basc Juanjo Mena s'acomiada definitivament dels escenaris.
0: Afectat d'Alzheimer, tal i com ja va donar a conèixer ell mateix fa uns mesos, el ràpid progrés de la malaltia ha obligat Mena a renunciar als concerts que tenia programats a Bilbao i a Madrid per mitjans d'octubre. Així doncs, la seva darrera aparició dalt del podi va ser el passat 12 d'agost al Teatre Victòria Eugènia de Sant Sebastià.
1: L'Alba Careta Grup fa parada al Cursal de Manresa.

0: Manresa.
1: Dissabte, la formació liderada per la trompetista i cantant actuarà a l'equipament manresà amb el projecte Panical. Es tracta del quart àlbum del grup, un treball inspirat en la bellesa i la resistència de la planta silvestre que dona títol al disc, programat a les 8 del vespre.
0: I també us expliquem que l'endemà més de 200 cantaires s'uneixen a Colin Bassel en un espectacle de gospel a Girona.
1: Impulsat pel cor Gospel Girona, l'espectacle compta amb la participació del cantant nord-americà, figura clau del gospel actual. S'hi reuniran cantaires de diverses formacions corals catalanes sota la direcció de Xavier Tió, Gustavo Pol i Marc Dosaigües, a la Sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona a les 8. I tot seguit. I ara sí, parlem de la música d'Àlex Conde.

Àlex Conde també es prepara per portar el projecte Paco de Lucía Music for Big Band a escenaris de ciutats ibèriques com Sòria, Ciudad Real o Almeria. Paral·lelament, té una agenda plena de compromisos, amb un projecte també dedicat a Paco de Lucía amb l'Orquestra Simfònica de València, un quintet on hi ha el ballarí Nino de los Reyes i amb el seu trio completat amb el contrabaixista Pablo Martín Caminero i Michael Olivera. Tot compaginat amb classes al Berklee College de Boston i València. Per si tot això fos poc, Àlex Conde confessa que també ha començat a estudiar el baix. Esperem poder veure aquest inquiet músic valencià aviat per escenaris catalans, i encara millor si ho fes en format de Big Band.

Doncs amb música d'Àlex Conde hem avançat fins ara 6:45 i a l'última part del programa, com hem dit en el sumari, ens acompanyen ja Jumon R i Miquel Tejada per saber més coses d'aquest musical titulat Després de nosaltres. Fem una petita pausa i de seguida el saludem.

0: A Catalunya Música, l'actualitat té un nom. Assaig General. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
1: No et contesto les trucades, deixo les coses penjades. Creu-me, no és per tu, no és...

0: Els propers minuts ens centrarem en un espectacle que ha d'arribar la setmana que ve al Teatre Texas de Barcelona, però que, de fet, ja ha sigut tastat amb B i amb A, tastat i tastat a l'escenari, perquè aquest estiu se n'ha fet una presentació al Grec, potser alguns ja l'haureu vist. És una història d'amor i de desamor, o més ben dit, sobre què queda quan s'acaba l'amor, cosa complicada, d'entrada. Es tracta d'un musical amb la dramatúrgia i la direcció de Juma Nerra i la música de Miquel Tejada, i avui els tenim a tots dos, als quals doncs els agraïm que hagin pogut coincidir al nostre estudi. Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
0: Doncs contents que sigueu aquí perquè, vaja, perquè ens feu unes pinzellades, no, d'aquest musical, aquesta peça de teatre musical, que des del 22 de setembre serà a l'Espai Texas o al Teatre Texas, que es diu Després de nosaltres i que, de fet, es basa en una obra de teatre d'Eric Rohmer, no? Amb això comencem la presentació.
1: Comencem, sí, ens inspirem, no, en l'obra de Rohmer, és un punt de partida, no? El punt de partida que li robem a Rohmer és aquesta reflexió del després, no? O sigui, un cop ha acabat la relació, nosaltres ens situem un any després que ha acabat la relació, o sigui que el més dolorós segurament ja ha passat, no? Totes les rancúnies més vives i aquestes coses ja han passat, però que sí que els dos personatges tenen la necessitat de seguir estant a les seves vides. O sigui, de que el vincle que tenen, el que senten l'un per l'altre, tingui un lloc, que han d'aconseguir que tinguin un lloc a les seves vides, no? Per dolorós que sigui, per complexa que sigui, no? Es barallaran durant tota l'obra, diguéssim, no entre ells, sinó es barallaran amb aquest sentiment de que ara potser et torno a desitjar, ara potser no, ara em molesta més que hi siguis que no hi siguis, no? Perquè em desperta segons quines coses que pensava que ja tenia tancades o superades. Però sí que també això volíem com aprofitar no només pel món de la parella, sinó perquè també sentíem, no, els dos actors, el Miquel, jo, que cada vegada ens costa més com retenir les relacions importants a la vida, no? Que tot s'ha tornat més líquid, s'ha tornat tot més superficial.
0: La paraula líquid sempre apareix, sí. Oi?
1: S'ha tornat tot més superficial, costa veure la gent, costa tenir-la a prop, no? Tenim unes agendes impossibles, no? Aquesta sensació de que has de programar la teva vida amb els teus amics que t'estimes i acabes veient molt més gent que no t'importa gens. I la gent que voldries tenir a prop, no? L'acabes perdent, però per pur no veure't, no? I volíem aprofitar aquesta reconnexió d'aquesta exparella per parlar d'això, de les relacions fortes.
3: Per curiositat, aquesta obra original de Rohmer, encara que només sigui una inspiració, bueno, en primer lloc, de quin any és o de quina època data? Per si això, com que canvien tant les coses, no? Avui en dia, una
1: jo
3: relació...
1: Jo finals dels 70, principis dels 80. Ara m'enganxes, però m'enganxes, no, perquè no és... El cine és anterior, és l'única obra que va fer Rohmer, la resta de cinema, no? I el cinema va de finals dels 60 fins als 80 llargs, no?
3: Més o menys, per entendre que no, per exemple, que no hi havia xarxes socials.
1: Per exemple, sí, les obres de Rohmer, no, que el Miquel i jo en vam veure unes quantes quan començàvem, són tot converses i passejos per pobles, per platges...
0: Sí, són d'aquestes pel·lícules lentes,
1: sí,
0: no?
1: I que el temps i la conversa ho porta tot, no? I em sap, ostres, com ha canviat la vida.
0: En aquest cas, el títol era Trio en mi bemoll, sí, que ja és un títol, doncs, musical, no? Aquí, en aquest cas, els actors són la Júlia Jové i el Xavi Navarro. Per cert, que abans de passar més detalls, quins inputs heu tingut o quines impressions heu tingut amb aquesta presentació al Grec? Ho dic perquè de vegades un es pot pensar que l'obra, doncs, la gent reaccionarà d'una manera i després us fan altres comentaris, no?
2: Bé, bueno, això sempre passa, que tu fas un pla fins i tot de guió i de música de, bueno, jo crec que aquí riuran, jo crec que aquí no, jo crec que això agradarà, i normalment sempre passa que quan veus la reacció del públic t'emportes la sorpresa de que reaccionen. Però bueno, nosaltres estàvem una mica expectants a veure quina era la reacció del públic gran, perquè vam fer un primer workshop cap al maig. Vam fer un petit workshop, unes sessions de treball, diguéssim, per aixecar el que estava escrit en aquell moment, que era 60% de l'obra, si és que més o menys, perquè faltava molta música, hi havia algun text que s'havia de canviar, i ja vèiem més o menys, nosaltres, la nostra sensació era una. Llavors, quan ho vam presentar als productors, no, perquè ho veiessin, que això també és una part del procés de creació, la presentació els jefes, no? I ja vam veure tot de reaccions que fins i tot ens van sorprendre a nosaltres, no? Alguns punts que dèiem, bueno, a veure si això agradarà o no agradarà, i de cop i volta, hòstia, això els encantava. I altres coses que nosaltres no vèiem, i de cop i volta deien, però això, escolta, i això per què passa, no? I deies, ostres, i aquí s'han aturat. En el meu cas, per exemple, el cas de la música, jo m'esperava algunes reaccions diferents, fins i tot algunes cançons que deies, bueno, a veure si això els agradarà, que això és una mica més... I bé, i algunes altres coses que em deien, escolta, aquí no posaries més música? O que... bueno, això sempre passa. El que sí, un cop estrenat, la reacció del públic, bueno, jo crec que per un nom dels dos i de la companyia estem molt, molt contents perquè hem tingut una avalanxa, una allau de bona

crítiques, de bones sensacions, de gent super, super identificada amb coses inversemblants a l'obra. Jo m'he identificat amb aquell punt que ell li diu, no sé què, dius, ostres, Déu-n'hi-do, o sigui, molt guai, les cançons també m'han agradat molt, per meva estic molt content, diguéssim, amb això, i en general estem molt contents.

0: Seguim parlant avui amb Miquel Tejada i amb Jumon R d'aquest espectacle que ha d'arribar el dia 22 de setembre, concretament al Teatre Texas de Barcelona. És aquest Després de nosaltres, que toca temes doncs, com molt complicats, suposo, d'explicar i d'explicar amb música, no? Perquè ara estava pensant, Xavi, d'entrada... Ai, Miquel, perdona, que t'he canviat el nom, eh? Estava pensant en l'actor. D'entrada, és a dir, què et planteges? La música ha de ser música que soni actual? Pot no ser-ho? És a dir, no sé com és...
1: Clar,
0: com són els primers moments, no?, de la creació.
1: Mira, això és una pregunta molt difícil de respondre així en una frase.
0: Clar.
1: Perquè, finalment... Jo sempre dic que una mateixa cosa, una mateixa idea, es pot expressar musicalment de 50 maneres, per no dir 500 maneres diferents, i cap d'elles és ni més bona ni més dolenta. No? Aleshores, els compositors com jo, que som compositors bàsicament de bandes sonores, clar, jo estic molt acostumat a rebre una imatge, que en aquest cas el símil seria un guió, no? Jo, evidentment, tinc el meu estil favorit o la manera que jo interpretaria aquella imatge o aquell guió o aquella frase, però, clar, finalment el que vols és intentar explicar el que expliquen els actors, la part emocional de tot aquest viatge. I la part emocional de tot aquest viatge està escrita per un autor viu, en aquest cas, que és el Jumon. Clar, jo el que he intentat és descobrir què és el que pensava al cap del Jumon. Bueno, el Jumon i jo hem treballat molt junts i ja ens coneixem, però vull dir, sabent què és el que jo crec que el Jumon podria ell intentar expressar musicalment, intentar jo explicar-ho jo respectant una mica el filtre del Jumon. El Jumon és una persona que li agrada molt... el Jumon li agrada molt tipus de música diferent, no? Però vam parlar molt de música més... moderna en el sentit de contemporània, diguéssim. Diguéssim, segle XXI, producció una mica més moderna, i hem tirat una mica cap aquí. Llavors, per exemple, el single de l'espectacle segurament té una sonoritat molt més indie que no pas una sonoritat que sigui molt més atribuïda de primeres a un musical típic de Broadway o típic de Western. Igualment, sí que és veritat que les tendències de Broadway i del Western els últims 15-20 anys han canviat. Sempre Broadway ha tingut un miler de llenguatges diferents, perquè des dels anys 70 teníem Sonrises i Làgrimes, però també teníem el Jesucristo Superstar o teníem Hair, que en aquell moment era música molt actual, molt de producció moderna. No? Després hem tingut, passant pels 80, des de... coses més clàssiques, fins a musicals supermoderns, o Rent, per exemple, que és un exemple de música rock. Vale? Per tant, per mi, la paraula teatre musical no significa un gènere concret. Però sí que és veritat que hi ha una sonoritat típica de Broadway, que és la famosa, que és la que tothom s'espera quan diu la paraula musical. Vale? Nosaltres, un cop més, diguéssim, de sempre que ha passat a Broadway i Western, hem sortit d'aquest llenguatge típic d'explicar una història d'un tipus de llenguatge, diguéssim, més d'explicar les frases molt llargues, de... No, nosaltres hem fet una cançó. L'única peculiaritat que podria tenir respecte, si tu escoltes música de producció discogràfica actual, és que el que està passant a l'escena avança. Que el que està passant mentre es canta avança el guió. Però el que tu escoltes musicalment és producció discogràfica, o almenys hem intentat que s'apropi al màxim a la producció discogràfica actual.
2: I ens has dit que ja us coneixíeu prèviament, però el fet que treballeu junts en aquest projecte és perquè l'heu concebut junts des del primer moment, o un dels dos ha anat a buscar l'altre perquè s'havia

0: que us entendríeu treballant.
1: Sí, el primer impuls, diguéssim, a les 9 del matí va ser meu, però a les 4 de la tarda el Miquel ja hi era, diguéssim. Sí, en aquest cas, la primera imatge em va venir, a més a més, ja amb el Xavi i la Júlia al cap, de fer alguna cosa amb el trio Mi Bemoll, i com que ells són actors, cantants i canten molt bé, doncs de seguida vaig pensar en un musical i, per tant, de seguida va ser la idea d'incorporar el Miquel. O sigui, que estaven així, diguéssim. I a partir d'aquí, de seguida, pues, és, no?, començar a construir la història i començar a veure, no?, el procés de la música, quin paper hi juga, com, en quina forma, no? Perquè el Miquel amb això és molt, molt estricte. Que hi ha un tipus de cançó de musical que a ell no li agrada gens.
2: Que ja ho deies ara, una mica.
1: Que a ell no li agrada gens. Dius, això no ho faré! I llavors, si jo peco en algun moment, va així, no? No, ho dic de broma, eh? Però vull dir que ens obliga, però això sempre està bé perquè t'obliga molt a buscar en quins moments, quines línies argumentals es canta des de la convenció o es canta en diegètica, en el sentit de que estan cantant perquè el personatge canta, no perquè la convenció del musical ho sosté, no? Mm-hmm. I això, diguéssim, que bueno, el seu criteri és...
3: Deixa'm matisar això, eh? No és que no m'agradin els musicals. Jo fa molts anys...
1: No dic això, no podria dir bueno, això.
3: Sí que és veritat que hi ha un tipus de manera d'explicar el que està passant en una escena, que potser no va tant amb mi, diguéssim, tot i que hi he treballat moltíssimes vegades, tocant, dirigint, i... però bueno...
1: Sí que s'han fet coses molt boniques, així, vull dir que, no?
3: Sí, i tant.
2: És una música, un musical que també té música en directe, o com a mínim una cantant en directe, no? Que és l'Andrea Mir, no? Que sempre diem, és una obvietat dir-ho, però sempre està bé doncs remarcar-ho, que és important també que hi hagi música en directe.
3: No és una obvietat dir-ho. Jo crec que és molt important dir-ho, perquè sí que és veritat, deixa'm fer un petit espai de reivindicació.
2: I tant.
3: Que per mi, i per molta més gent, però jo parlo per mi, crec que és molt important quan algú parla de teatre musical. Per mi, fins on el moment on estem, jo d'aquí 100 anys ja veurem què passa, no? Però a dia d'avui, jo per mi és molt important que quan algú paga una entrada per veure un espectacle en viu, per mi és important que el que passi estigui en viu. És a dir, ja no em fico en que hi hagi més músics, menys músics, això ja són coses que ja se m'escapen perquè és de producció, de pressupostos... Això és una... Però és igual, m'és igual si hi ha un sol músic, però per mi hi ha d'haver un component viu en el que està passant. I, com no podia ser d'una altra manera, nosaltres buscàvem això, que no fos algú que apreta des de la taula de so o des de la taquilla de les entrades, apreta play i sona música. No, hi havia d'haver un artista fent que la música sonés en el moment que ha de sonar, sonés com ha de sonar i, a part, estigui interpretant físicament so que sona. Aleshores, i com no podia ser d'una altra manera, que ja havíem treballat amb ella, vam pensar, això no va bé ni dubtes, vam pensar al moment en una artista que per nosaltres és boníssima, ens agrada molt, té el seu propi projecte, que és cantautora, que es diu Andrea Mir, i és pianista, cantautora, productora musical, per tant, ella era molt apropera al tipus de llenguatge que podíem... que havíem decidit que utilitzaríem. Llavors, era la peça adequada. I què fa? Allà, el que us trobareu quan aneu a veure l'obra és una artistassa guapíssima i ultratalentosa que té 750 aparells per allà i botons i de tot i que va disparant coses, parant, pujant, baixant, no sé què, tocant. Ara toca, té dos teclats, té un ordinador... I tot el que està passant allà és tot en viu. Hi ha molta cosa que està, diguéssim, seqüenciada, que la dispara ella, que no sé què és quantos, i està tocada en directe. La veritat és que és un espectacle veure-la.
1: I l'Andrea és músic, però alhora té una qualitat, no?, que era d'una de les coses per les quals ens agrada molt treballar amb ella, que nosaltres no tenim un fosso en el sentit que hi ha una línia i allà estan els músics, sinó que està dins de l'espai escènic. O sigui, està dins del drama, diguéssim.
2: Sí, sí.
1: Evidentment, la deixes de mirar si no està participant, però en molts moments els personatges, ell escolta, i l'Andrea té una manera d'estar escena superinteressant, i ell està molt present. O sigui, la funció és de tres, no és de dos, i un músic o una música està en un racó, no?

0: I en el cas de la Júlia Jové i el Xavi Navarro, els actors principals, també teníeu clar des del principi que havien de ser ells? Perquè, clar, també després estan, segons les veus, no?, les tessitures o la manera d'interpretar, que pugui anar bé o menys bé, no ho sé, dic jo.
1: És que en aquest cas, com que el projecte va... Diguéssim que els quatre vam estar des del minut 0 o 0,5, ja vam construir, no?, ja gairebé escrius per ells. Clar, jo és quan he escrit una altra obra que no sé qui ho farà, no? No tens uns actors al cap, però amb ells ja hem escrit, o com decidíem trames, o decidíem, perquè amb el Miquel també hem decidit coses que, no?, perquè parles, el que els hi passa als personatges, o sigui, el desenvolupament de l'obra l'hem fet junts, i els tens a ells al cap, d'alguna manera. Suposo que ell component igual. No?
2: Sí. Jo crec que el Xavi i la Júlia, que són dos artistes que han treballat molt professionalment en aquest gènere, jo crec que si algú els coneix o els ha vist a, jo què sé, a tots els musicals que han fet, entre ells, Maricel, no? Precisament Maricel, per mi és important destacar-lo amb ells per la diferència de la qualitat de veu que fan servir. Perquè, clar, ja per començar, diguéssim, abans que res, els artistes que treballen d'actors i cantants de teatre musical hi ha una... tenen... tècnicament són molt potents, ja tenen, o sigui, tècnicament han de treballar tant que són molt espectaculars, i sobretot si els veus fent musicals com Maricel. Quina és la cosa que tenen ells? És que la gent que els hagi vist a Maricel els veurà fent un gènere que no té res a veure. Allà els han vist cantar en una tècnica diferent, que s'assembla, s'apropa molt més al clàssic, que s'apropa... I aquí estan cantant coses supermodernes, amb una qualitat de veu superdiferent. Per mi és important destacar que els artistes com ells són, tenen la capacitat, cada cop i volta et poden cantar el Fantasma de l'Òpera, Maricel, o també et poden cantar flamenc, que és excepcional com canta flamenc el Xavi Navarro, per exemple, o et poden cantar música més tirana a indie, no sé què, que la Júlia et poses a plorar de l'emoció, i tenen unes capacitats tècniques tan bèsties que per mi és una cosa molt destacable dels actors i cantants de teatre musical, però en especial d'ells dos, perquè és molt evident i contrastat que els escoltis fent Maricel allà amb aquelles veus així més opereres, i de cop i volta aquí estan cantant supermodern, i són molt bons.
1: I també per afegir, sembla que els estiguem fent la pilota, pobres, però igual que moltes vegades els actors i actrius de musicals hi ha com el prejudici de que només saben cantar, no? Que alhora que, en canvi, aquí la gent aprecia molt que fan escenes de 10 minuts de només text, compromeses dramàticament o de que hi ha molt d'humor, i que les defensen amb la mateixa virtuosisme, diguéssim, o amb el mateix compromís, amb la mateixa honestedat, no?, que poden defensar una cançó.
0: Doncs són detalls i comentaris sobre aquesta obra Després de nosaltres, que arribarà la setmana que ve al Teatre Texas de Barcelona. Ho hem estat comentant amb Jumon Erra i Miquel Tejada. Us ho agraïm molt. No ens podem allargar més perquè se'ns acaba el temps, però vaja, això serà fins a mitjans de novembre, em penso, i després no sé si tindrà més recorregut, però en tot cas estarem al cas. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Assaig general.
1: I ens queda un minut per acabar el programa i, com sempre, anunciar alguns dels continguts de demà dimarts. Ens farem ressò d'una nova edició del cicle Simfònics al Palau, que ja es va donar a conèixer abans de l'estiu, però del qual us farem un recordatori.
2: També parlarem de l'últim àlbum de la cantant cubana Liu Maria Evia, una de les representants més destacades de la nova trova cubana, que aquest cop s'ha acostat a terres ibèriques per enregistrar aquest nou treball.
1: I hi haurà més continguts, hi haurà música en directe també, que us presentarem oportunament al punt de les 6 aquí a Catalunya Música. Allà us esperarem l'equip que ara s'acomiada amb Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrent.
2: Fins demà.

0: admirat per Beethoven, Schumann i Brahms, però un gran desconegut a dia d'avui. Cherubini, amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.
2: Aquesta tarda arrenquem el nostre particular tour, marxant un dia d'estiu de l'any 1971. Anem en un petit local que va tenir un gran impacte entre el públic argentí. Es deia La Fusa. Tenia capacitat per unes 100 persones i cada nit s'omplia de gom a gom, amb un ambient íntim, intel·lectual. Allà es podia sentir des de poesia, música, sempre molt bona música. Aquest tema es va enregistrar en una de les dues jornades memorables que hi va haver-hi a La Fusa. El varen protagonitzar el poeta i cantautor i compositor Vinícius de Moraes, en companyia d'un jove guitarrista, Toquinho, i la cantant Maria Creusa. El tema l'havia escrit Vinícius de Moraes juntament amb el guitarrista Baden Powell. És aquest, Samba en Preludio. Com diuen els brasilers, tenen una paraula perfecta per definir què se sent quan s'escolten temes i quan es rememora aquell passat. La paraula és saudade. Això és Catalunya Música i comença el Gran Tour. Benvinguts!

0: El Gran Tour, una altra manera de viatjar.
1: En un dels viatges que va fer el poeta xilè Pablo Neruda al Brasil, li varen preguntar si estava al corrent de la poesia brasilera. A qui preferiu de la nostra poesia? I ell va contestar: admiro a Drummond, també Vinícius, també el gran poeta catòlic Jorge de Lima. No conec els més joves. I de fons, saudades do Brasil, l'opus 67 del compositor francès Darius Milhaud.

Doncs aquesta música és el resultat d'una visita que va fer el compositor francès Darius Milhaud al Brasil. Això va ser l'any 1917. I el resultat és aquesta música, que el compositor va titular Saudades do Brasil. Hem sentit dos moviments d'aquesta suite, el Corcovado i Tijuca, en la versió de la Reial Filharmonia de Galícia, i dirigia Manel Valdivieso. I aquesta és la música per un home tranquil. És un relat curt de Maurice Walsh, d'un escriptor irlandès. La va escriure l'any 1933. I gairebé 20 anys després, John Ford es fixaria en aquesta història per fer la seva pel·lícula, una pel·lícula que va titular igual que aquest relat, Un home tranquil. Una pel·lícula que combina humor, tradicions irlandeses, conflictes familiars i una història d'amor. I un element central que és la diferència entre la mentalitat americana i les costums del poble irlandès. Per què? Perquè ell, el protagonista, aquest home tranquil, acaba d'arribar a Irlanda. És un nord-americà d'origen irlandès que torna al poble on va néixer per recuperar la casa familiar i començar una nova vida tranquil·la. Però, ui, allà li passa de tot. S'enamora d'una dona irlandesa independent, de caràcter fort, després té el problema amb el seu germà, etc, etc. Bé, la música, a qui li varen encarregar? Doncs el compositor Victor Young. I el resultat va ser aquesta banda sonora. Aquesta és la suite de la banda sonora.

Doncs sentíem música, sentíem la suite de la pel·lícula de l'any 1952, L'home tranquil. Una pel·lícula que va dirigir John Ford i que va escriure a partir d'un relat curt de l'escriptor irlandès Maurice Walsh. La música li va encarregar a Victor Young. I nosaltres sentíem ara la suite d'aquesta banda sonora interpretada per l'Orquestra Simfònica de Nova Zelanda que dirigia Richard Kaufman.

I sabeu on som ara? Doncs la música ens dona pistes. Ens situem a mitjans del segle XVIII, en concret el 1747, quan va néixer aquest compositor, mestre, entre altres ocupacions importants que va tenir, de l'arxiduquesa Elisabet, filla de Maria Teresa d'Àustria. I també se li atribueix el rebuig del càrrec que va deixar lliure el jove compositor Wolfgang Amadeus Mozart quan aquest es va acomiadar de l'arquebisbe Colloredo. És el compositor i clarinetista Leopold Kozeluch. I de la seva abundant producció, que cobreix gairebé tots els gèneres, m'he fixat en aquest concert per a clarinet, el número 2, el primer moviment, l'Allegro.

0: Doncs era música del compositor Leopold Cosello, compositor a cavall entre els segles XVIII i XIX. Va morir l'any 1819. Sentíem l'Allegro, el primer moviment del seu concert per a clarinet número 2. I ho hem sentit a la versió del clarinetista Dieter Kleike, acompanyat de l'orquestra de cambra de Praga que dirigia Milan Lajic.
1: El Gran Tour, amb Victòria Palma.
0: Som ara a la petita ciutat de Grover's Corners, a New Hampshire. I hem anat amb aquesta música. Una música que Aaron Copland va escriure després de la invitació que va rebre de l'escriptor Thornton Wilder

de la seva obra La nostra ciutat. La versió cinematogràfica parla de la vida d'aquesta petita ciutat. I el mateix compositor Copland explica. Per a la versió cinematogràfica, comptaven amb una música que traduís els aspectes transcendentals de la història d'aquesta ciutat. Vaig intentar que fossin sons nets i clars. I vaig utilitzar harmonies i ritmes directes que projectessin la serenitat i la sensació de seguretat de la nostra història. La partitura la vaig dedicar a Leonard Bernstein.

0: Doncs estàvem sentint música en Darren Copland. Era la suite Our Town, del compositor nord-americà, i que hem sentit en la versió de l'Orquestra Simfònica de Londres.
1: Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint al grantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.

I amb aquesta música que estem sentint de fons, el que us proposo ara és que anem al següent destí. És el moment que podríem fer la parada. I a més, avui és dilluns, i el dilluns és el dia que anem a un destí concret. Doncs bé, avui anem a un lloc, que és la història d'aquesta música, d'aquest poema simfònic que estem sentint. És la terra que avui coneixem com Finlàndia, que va ser incorporada a l'Imperi Rus l'any 1809 amb el decorós nom de Gran Ducat de Finlàndia. Tot i que 90 anys més tard, els vents nacionalistes irrefrenables varen obligar a Rússia a imposar una estricta censura a la premsa de la petita nació. I així anaven les coses, fins que al novembre d'aquell mateix any la premsa finlandesa va organitzar a Helsinki una gala per recaptar fons, que en realitat era una façana per aconseguir recolzament per una premsa lliure. I així és com va néixer aquesta música, aquest poema simfònic que estem sentint. Mireu, la gala va finalitzar amb la interpretació d'una obra, que és aquesta que estem sentint, de recent creació. Li havien encarregat a Jan Sibelius, el compositor finlandès. I ell va treballar per aquesta ocasió, es va presentar amb una estudiada innocència, va presentar aquesta obra sota el títol de Música per a la cerimònia de premsa. L'obra estava escrita en 6 quadres i una obertura, i acabava amb una peça titulada Finlàndia, desperta. Doncs imagineu-vos, l'acollida va ser tan gran que l'any següent Sibelius la va revisar i la va transformar en un poema simfònic, independent, que va retitular ras i curt Finlàndia. Poema simfònic que va ensenyar al món aquell mestratge poètic de Sibelius, d'aquell compositor nacionalista, i a més que convertia aquesta obra en el punt de rang, en el punt de sortida d'un sentiment nacionalista que el compositor se'n va sentir protagonista. D'aquí endavant, Finlàndia es convertiria pràcticament en el segon himne nacional d'aquell país. Tot i que, degut a la censura, com us podeu imaginar, l'obra aquells anys es va presentar en diferents títols, des de Nocturn, un títol discretet, fins als més atrevits Sentiments heroics, El despertar de la primavera finlandesa, fins que Finlàndia va aconseguir la seva independència després de la Segona Guerra Mundial. Aleshores sí, aleshores es va passar a dir Finlàndia, aquest poema simfònic de Jan Sibelius que estem sentint i que ens trasllada de ple a aquella terra.

I així acaba aquest poema simfònic de Jan Sibelius titulat Finlàndia i que nosaltres hem sentit a la versió de l'Orquestra Simfònica de Gothenburg que dirigia Nemi Järvi. I avui, com a souvenir, el secret per ser feliç. Sí, té a veure amb la parada d'avui, perquè ja que parlàvem de Finlàndia, doncs he pensat que seria bo portar-vos aquesta notícia que molts de vosaltres segurament ja la sabeu, que és que Finlàndia torna a ser el país per novena vegada consecutiva més feliç del món. Sí, Finlàndia, seguida d'Islàndia i després Dinamarca. I a la quarta posició, fixeu-vos, la sorpresa ha estat Costa Rica. Espanya està en el número 41. Bé, les claus de la felicitat de Finlàndia sembla ser que es resumeix en tres paraules. Calma, seguretat i previsibilitat. El país destaca per una altíssima qualitat de vida, però també exigeix una gran adaptació al clima i un estil de vida molt interior. El filòsof finlandès Esa Saarinen parla molt sobre la felicitat, sobretot des de la idea que una vida millor comença per una manera millor de pensar. Diu, un pensament millor porta a una vida millor. És més important que adquirir nous coneixements és el moviment del pensament. Buscar el costat bo de les persones, reservar temps per passejar, per parlar amb els amics, qüestionar les coses i cuidar les persones que estimem. Per això diu, un pensament millor porta a una vida millor. Però és que això de la felicitat, el terme de la felicitat, ha canviat molt al llarg de la història. Mireu, a l'antiguitat, diversos filòsofs van reflexionar sobre aquest terme. I els més importants van ser Sòcrates, que relacionava la felicitat amb viure bé i actuar virtuosament. Plató considerava que s'aconseguia quan l'ànima estava ordenada i guiada per la raó. I Aristòtil és probablement el pensador antic més important sobre que va parlar sobre la felicitat en la seva ètica a Nicòmac, quan diu que la felicitat és el bé suprem de la vida humana i consisteix a viure d'acord amb la virtut. Terme, doncs, ha anat evolucionant amb el llarg del temps. Mireu, en aquesta àrea de Lucrezia Borgia, de Gaetano Donizetti, l'àrea que porta per títol El secret per ser feliç, la protagonista ens explica que el secret per ser feliços, ho sé perquè ho ha provat i ho ensenyo als amics, sigui sereu o ennuvolat al cel, qualsevol temps faci calor o gel, és fer bromes i beure, i riure'ns dels insensats, que donen pensaments del futur. No m'importa la incertesa del demà si avui se'ns és donat gaudir. Ens ho canta, ens ho explica Elina Garanca. Ja ho veieu, estimats i estimades. No sé per què hem quedat tan avall en el número 1 d'aquest concurs, perquè nosaltres, de riure, de passar-nos-ho bé i de veure, en sabem un món. No? Tot i que segurament la cosa no va d'això. Doncs això és Catalunya Música, ha estat el gran tour. Fins aquí us ha fet companyia, qui us parla, Victòria Palma. Adéu-siau.

El Gran Tour, un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: a Catalunya no hi ha feina de concerts de flauta de bec. No pots guanyar la vida tocant, però sí que està amb altres bandes. I la flauta de bec està molt connectada amb altres tasques que sí que calen. Per exemple, en la docent. En els darrers anys s'han anat tancant línies de flauta de bec en els conservatoris perquè els professors s'han jubilat i no hi ha recanvi generacional. Hi ha d'haver un acord de país, però sí que tothom ha de responsabilitzar-se del paper que li toca.
1: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Eloi Foguet, flautista de bec. Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui.

0: ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Hola a tothom, i què tal, com estan els ànims? Nosaltres encetant setmana i veient la cadència

0: de la llum d'aquesta hora, eh? Com a poc es va imposant l'esperit tardoral. I d'aquí a dos dies, amb el canvi d'hora, doncs ja tindrem la foscor. Però mentrestant, blindem-nos amb música. El Capità Rea us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i full de ruta, diguem que fi, cruixent, lleuger, sabor marí, salat, però no excessivament fort. Aquesta ruta serà com una mena de crep, molt prima i irregular. Vaja, com una tortilla de camarones. No, ho he dit malament, tortillita de camarones. No sé si heu tingut l'oportunitat per aquells murals d'Algeciras. Tortillita de camarones. Sortim d'un auditori, exactament, d'entre tants que aquests dies viuran l'estrena de la nova temporada. D'allà saltarem a Algeciras, Cádiz, d'Algeciras cap a Vilavisosa, que no ve de bici, ja ho explicarem, Portugal. Anirem després tornarem cap a l'interior d'Espanya, fins a Jumilla, Múrcia. D'allà pujarem fins a Sant Sebastià, saltarem el canal de la Mànega fins a Highgate, la metròpoli londinenca, d'allà a Birmingham, de Birmingham a Tavi, Suècia, de Tavi a Minsk, Bielorússia, d'allà a Kyiv, a Ucraïna, i Tempelhof, l'antic aeroport de Berlín, i d'allà ja tornarem a Barcelona. I la cirereta la posarà Jordi Cos, que és president de l'Orquestra Simfònica del Vallès, a les portes de la nova temporada del cicle de concerts i dels 40 anys d'aquesta admirada orquestra. Què, us hi apunteu?
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
0: I quin dia serà la vostra enganxosa, la que solcarà l'antena? Quin dia? Ens falta saber quin és. Aquesta és la pregunta. Quina és la música que us persegueix fa temps i que ens la musitareu? La Carme ho ha fet.
2: Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar con los delfines.
0: Sí, aquesta s'enganxa. És una tornada que la Carme li ha passat. Gràcies, Carme. En nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música i el comandament tècnic Sam Silva.
3: Capità. Bona missió.
0: I tant que sí, copilotant Anna Hernández. Anna, benvinguda.
4: Hola, com estem?
0: Com ha anat el cap de setmana?
4: Ha anat molt bé, la veritat, de festa major de poble, que sempre fa molta festa, això.
0: Vols dir-la o no?
4: La de Cardona.
0: La de Cardona.
4: La de Cardona, i tant, i tant.
0: Hi ha una sardana molt maca, eh?
4: Hi ha una sardana molt bonica, a Cardona. Un dia l'hauries de posar, Xavier,
0: que fa,
4: trobo.
0: Fa, Cardona.
4: No, que vull dir... bonica... És molt bonica,
0: sí,
4: ja ho diu la lletra.
0: Sí, molt bé. Amb què ens centraràs avui?
4: Estem preparant un programa especial per demà sobre la por escènica.
0: Sí.
4: Repassarem grans noms de la història de la música que han patit aquesta angoixa i us volem demanar als oients, coneixeu algú que tingui por escènica? Potser vosaltres mateixos, els que tenim oients, no?, que estan en cors, que han cantat, doncs ens agradaria sentir la vostra història.
0: Saps què m'ha frapat? Que un de cada quatre músics pateix de por escènica.
4: Pel cap baix. Pel cap baix, un de cada quatre, sí, en el millor dels casos. Demà tot això ho sentirem, ho sabrem, hi posarem l'atenció. Si algú ens vol fer arribar algun missatge en relació amb aquest tema, ens pot fer arribar al 607-470-305 i estarem contents de sentir el testimoni.
0: O al fixa't com sona@catmusica.cat. I ara, ressò d'ahir.
4: El ressò d'ahir. Per fer aquest programa, Xavier, tu saps més bé que ningú que hi ha una feina important de documentació darrere.
0: Sí.
4: Poder trobar informacions, curiositats, detalls que puguin sorprendre els oients, doncs no és fàcil, no és ràpid. I per això, quan ens arriben elogis, com els de dijous de la setmana passada, que ens van ensabonar de valent, tenim la sensació que tot l'esforç que fem val la pena.
5: A mi la gent com tu, que sap tantes coses i les expliqueu tan bé, amb meravella, vull dir... El dia que m'ho perdo pel motiu que sigui, i llavors em sap greu.
6: Us volia felicitar, perquè la veritat és que és una delícia acabar el dia amb el vostre programa. I sucumbeixo al que ha dit abans l'altre oient, que és bonic perquè en sabeu molt o us ho comenteu molt.
0: Sí.
6: Seleccioneu molt bé els temes musicals i dona molt de gust escoltar-vos per antena.
0: Molt bé.
4: El Josep Maria deia, m'agrada la gent que sap tantes coses, i tu molt bé li vas respondre, ens sorprenem tant com vosaltres,
0: exacte,
4: ens sabem tant com vosaltres, no? Va ser bonic.
0: Ui, prepareu-vos pel que ens ha trobat l'Anna. Hi ha temes molt interessants. Això és...
7: El ressò d'ahir, Anna Hernández.
0: I aquest programa s'anomena... Fixa't com sona. Però abans una misteriosa. Sam, què tal si els brindem la primera? Hi ha algú que sàpiga per on va? 93048.

0: 93-21. La podríem repetir? 93-048-5321, o bé la bústia aquí, no és per trucades, per deixar un missatge, una nota de veu, al 607-470-305.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Mira, ara mateix estem asseguts en un dels molts auditoris que afortunadament hi ha repartits per la nostra geografia. Aquests dies són notícia perquè ultimen els preparatius per a l'estrena de la temporada 26-27. És el cas de la Simfònica del Vallès. Dissabte aixeca taló al Palau de la Música amb El poder de l'emperador, el concert per a piano número 5 de Beethoven, un dels concerts per a piano més interpretats del compositor, direcció d'Andrés Salado i com a solista, Alba Ventura. Fixa't com sona.

0: De Gabriela Montero, concert per piano número 5, Beethoven, l'emperador, un dels grans monuments del repertori per a piano i orquestra, una obra majestuosa, poderosa i exigent en què el solista i l'orquestra mantenen un diàleg ple d'energia i virtuosisme. Això ho sap molt bé Alba Ventura, una de les pianistes catalanes més reconegudes de la seva generació. Dissabte assumirà de nou aquest repte d'interpretar un dels concerts més exigents i monumentals de Beethoven, també amb la Simfònica del Vallès, dirigida per Andrés Salado. Alba Ventura, benvinguda i moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Què tal, com estem?
0: Bé, molt contents de sentir-te i de pensar què representa per tu aquest concert en concret.
1: A veure, aquest concert, òbviament, és una de les grans, grans obres del repertori. Només per això, a veure, és dels meus preferits, és una obra magnífica, meravellosa. És un monument, però al mateix temps amb uns... va com molt d'extrems, no? De vegades tens aquesta sensació de grandiositat, després passatges tendres d'una delicadesa com d'un altre món. I només per això ja... hauria de tenir un lloc especial al meu cor, eh? Però, a més, és, bueno, és una obra que fa molts anys que la interpreto, que la primera vegada que la vaig tocar va ser en un moment de canvi molt important a la meva vida. D'això ja fa, broma en broma, 25 anys. El desembre farà 25 anys el primer cop que vaig tocar aquesta obra, quan vivia a Londres, i va ser, bueno, amb l'Orquestra Filharmonia, el Barbican de Londres, bueno, va ser un concert d'aquests de... que et marquen de per vida, i era a més en un moment que jo era molt, bueno, molt joveneta, ara pensant-ho, no? Tenia 21 anyets, feia pocs mesos que havia mort la meva mestra, la Irina Zaritskaya, que havia estat amb ella estudiant molts anys a Londres, i va ser una obra que, bueno, vaig tenir ajut de gent que em va escoltar en aquell moment i tal, però clar, va ser la primera vegada que muntava una obra d'aquest tamany amb una sensació de fer-ho sola. Aleshores, va ser, bueno, un repte molt important, i ara veient-ho, no? Després de 25 anys, és com, uau, ara poder-ho tocar a casa, poder-ho tocar, doncs, clar, tant a Sabadell, a la Faràndula de Sabadell, com al Palau de la Música Catalana, no? Tocar a casa i amb una orquestra que em fa molta il·lusió, perquè, a més, és el primer cop que toco amb la Simfònica del Vallès i amb el mestre Salado, que li tinc moltíssim carinyo i feia molt de temps que volíem poder col·laborar junts. Llavors, és com, bueno, tots aquests factors fan que aquest concert em faci una especial il·lusió. Em fa molta, molta il·lusió.
0: I, Alba, quan mires enrere i penses en aquella nena que va començar a tocar el piano, reconeixes l'Alba Ventura d'avui?
1: Sí, sí. Tinc la gran sort que encara tinc aquesta xispeta que em fa il·lusió. Perquè, la veritat, quan veus lo fàcil que és desencantar-se i coneixes gent que està en el món, no?, de la música... i que encara que estiguin en actiu, però veus que hi ha una part d'aquella il·lusió que se'ls ha anat, i em sento molt afortunada, una privilegiada d'encara tenir aquesta sensació d'il·lusió cada cop. A mi m'omple molt el que faig. Llavors, doncs, bueno, crec que és una gran sort.
0: I què busques avui quan t'asseus davant d'un piano?
1: Diverses coses. Òbviament hi ha la part del gaudi, hi ha una part que és egoista, com amb totes les coses que són vocacionals, hi ha una part que tu estàs gaudint el que estàs fent. Després una sensació d'una responsabilitat enorme, perquè clar, estàs fent que unes obres que són obres mestres del repertori, tu les estàs fent sonar. I és una responsabilitat enorme, perquè la gran obra d'art és el que està escrit. Però, clar, tu després ho has de fer sonar i has de poder estar mitjanament a l'alçada, no? I jo crec que tots els músics, per experiència que tinguem, sempre hi ha aquesta sensació de responsabilitat que, sí, és una obra grandiosa i li has de donar forma i poder-la comunicar i disfrutar tu, l'has de gaudir tu, però també poder-la comunicar que el públic pugui gaudir-la tant com tu, no?
0: Has patit o pateixes d'ansietat escènica?
1: A veure, ansietat com a tal no diria aquesta paraula, crec que és una mica forta, però òbviament sempre hi ha un punt de nervis quan puges a un escenari, hi ha aquesta sensació, aquesta energia, no? que, que vulguis que no, tu jugues tot en aquell moment.

0: i fer un pas al costat i dir, mira, sí, òbviament que m'estic jugant jo perquè ho vull fer bé, perquè... però al final t'has de centrar amb la il·lusió del que estàs fent. Per què ho faig? Per què ho gaudeixo? Perquè el públic ve aquí a gaudir també. Llavors, és com que centres les teves prioritats en una cosa i no tant en què passarà si passa això, què diran, què pensaran, no? Si treus una mica l'ego del mig i et centres en la il·lusió i la part aquesta més artesanal que fem els intèrprets, que és posar-nos mans a l'obra, no? Anem a treballar, anem a fer alguna cosa bonic i a gaudir d'això. Llavors, jo trobo que a mi m'ha ajudat molt pensar-ho així. Però sí que és veritat que hi ha molts intèrprets que ho pateixen molt. No, de vegades pot ser difícil. Però bueno, no, jo no em puc queixar en aquest sentit.
1: I fora del piano, què escolta Alba Ventura quan arriba a casa?
0: Normalment el silenci m'agrada molt tenir silenci, però sí que és veritat que el meu gust és molt eclèctic. Música de diversos estils dins del tipus de música que jo interpreto i del que diríem com a clàssica, m'agrada molt tipus de música, m'agrada música, sobretot més que de piano, m'agrada més la música de cambra, l'orquestral. M'interessa més escoltar, que no vol dir que no escolti música de piano, però també escolto altres amb altres formació, amb altres instruments, formacions, etc. I després també m'agrada música comercial, com a tothom, eh? Bueno, no a tothom, però a molta gent, no? Que m'agrada escoltar una mica de tot. O sigui que de vegades hi ha moments per tot, saps?
1: Alba, avui la pauta la marca la IA i tot el que l'envolta. Com veus el panorama des del sector musical?
0: La veritat, un interrogant enorme, perquè com que se n'està parlant tant, i si penses bé, jo suposo que en tots els moments, no? A la història hi ha hagut moments, els músics ja fa molt de temps que, fins i tot al marge de la clàssica, eh? Però altres tipus de música, música de ball, quant de temps fa que hi ha discoteques que és la música enllaunada en comptes de les orquestres de ball? Hi ha moltes coses que amb el temps s'han anat eliminant, però jo crec que la part aquesta humana, la que ens fa connectar, que l'art ens arribi, és una expressió molt humana. Llavors, no sé fins quin punt podrà la IA fer que això desapareixi. L'únic és que sí que és veritat que quan estàs escoltant les notícies, ja en general, no només per la música, sinó en general, fa una miqueta de por, no? Quan estàs veient a quin ritme està desenvolupant-se tot això. Però al final jo sóc molt ignorant en aquest tema, llavors no, prefereixo no dir perquè no ho sé, no sé què passarà.
1: Alba Ventura inaugura el 31è cicle simfònic amb l'emperador de Beethoven i actuarà per primera vegada amb l'Orquestra Simfònica del Vallès en l'any en què compleixen 40 anys d'escena. Alba Ventura, no sé si voldries enviar algun missatge als oients de Catalunya Música.
0: Que vinguin al concert, algun dels dos concerts, serà preciós, és un programa
1: Però
0: meravellós.
1: queden entrades? Jo em sembla que no en queden gaires, eh?
0: No, no en queden gaires? Bueno, doncs igualment.
1: I ja et diria que
0: Si no en
1: està
0: queden a
1: molt...
0: Sabadell, veniu al Palau, o si no, al revés, que estem molt a propet. Val la pena si podeu, i encara queda alguna entrada, agafeu-la abans que desapareguin, perquè serà un concert molt especial. El programa és preciós, l'energia que hi haurà a l'escenari serà preciosa, jo crec que val la pena, que ho gaudireu moltíssim.
1: Ben segur que sí, Alba. Fins dissabte. Que vagi molt
0: Fins ben
1: bé.
0: aviat. Gràcies. Adéu.

0: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
1: Ara marxarem cap al Algeciras, però abans, Sam, què tant si repassem la primera misteriosa? Aquí sembla que la cosa va per al 930-048-53-21 o el 607-470-305. Tornem-hi? I això, marxem cap al Algeciras, una de les últimes ciutats abans de creuar l'estret de Gibraltar. El nom prové de l'àrab Al-Jazira, que significa literalment l'illa, territori que, per proximitat, també està notant els efectes d'aquesta tremenda crisi humanitària que afecta la ciutat de Ceuta. A Algeciras hi va néixer el 1947 el considerat millor guitarrista de la història, que li va dedicar aquest tema del qual se n'han fet tantes versions, Fixa't com sona.

0: entre dos aguas, un diàleg entre dues tradicions de guitarra ben diferents, l'original, que és de flamenc, de Paco de Lucía, i aquest Gypsy Jazz Manouche del Rosenberg Trio, que doncs, ha estat publicada el 91 pel trio familiar Stokel Rosenberg, Nonus Rosenberg i Noni Rosenberg, i el títol Entre dos aguas va d'aquests dos mars, el Mediterrani i l'oceà Atlàntic. I de Lucía va dimensionar internacionalment doncs, Francisco Gustavo Sánchez Gómez, conegut com a Paco de Lucía, ja que era fill de Lucía, la portuguesa.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Mentre som aquí a Algeciras, escoltarem la segona misteriosa d'avui. Aquesta és la primera i ara la segona. No sé si n'hi ha alguna que us soni, ens agradarà. El premi és una dedicatòria final del programa, a la cirereta del pastís, a qui us sembli pertinent. El 93-048-53-21 o 607-470-305. I d'Algeciras, resseguint la costa, anem cap a Portugal, fins a la subregió de l'Alentejo.

0: Crux Fidelis, obra sacra distingida del repertori renaixentista barroc portuguès, s'atribueix al rei Joan IV, apassionat de la música, que va reunir a Vila Viçosa una de les biblioteques musicals més importants del món. Tot i que bona part de la col·lecció es va perdre durant el terratrèmol de Lisboa el 1755, Crux Fidelis va ser un dels pocs motets corals que van sobreviure. El rei Joan IV tenia agents repartits per les capitals europees per comprar partitures, llibres o instruments nous. Curiositat, quan tenia atacs greus de gota, això era habitual, entre la reialesa, els atacs de gota, a mi menjar carn allà, escolta, vinga, a un nivell, i de sobte, quan tenia atacs greus de gota, immòbil al llit, els seus músics de cambra es veu que s'instal·laven a l'habitació reial. Toqueu, toqueu, no? Es veu que era una mena de música terapèutica. Això és Fixa't com sona a la sintonia de Catalunya Música. I ara recordarem una miqueta més la música misteriosa. L'un. I l'altre. Aquesta segona és una versió d'un tema doncs, que va fer molta borrolla als anys 90 i ara l'han versionat amb quartet de corda i unes veus, tornem a sentir la 2. I m'ha fet il·lusió quan he sentit, dic, mira que bé, perquè és un tema d'aquells que et marca, com amb tantes cançons o músiques concretes que et defineixen un moment de la vida. 930-48-53-21, també per si, com us dèiem avui, si coneixeu algú que hagi passat per por escènica, angoixa escènica, o qualsevol altra aportació des de la línia del que és l'influencer del Fixa't com sona. També hi ha la bústia sonora 607-470-305.
1: Catalunya Música.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
3: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat. A Catalunya Música. Fixa't com sona edició Clàssics. De dilluns a dijous,

0: De 8 a 2 quarts de 10 del vespre a Catalunya Música.
1: Tot circulant, saludem la gent que seguiu doncs el que és la programació de Catalunya Música i en aquests instants feu fixa't com sona. Nosaltres de Vila Viçosa tornem cap a l'interior d'Espanya via Jumella o Jumilla, Múrcia, coneguda sobretot pel seu vi amb denominació d'origen, Raïm Monestrell. Durant la festa major es veu que hi ha una font que raja vi en comptes d'aigua. Els àrabs durant la conquesta van anomenar la ciutat La Vella, en ve alta, per la seva gran esplendor. De Jumella n'és fill predilecte el compositor especialitzat en música de cinema Roque Baños.

Si n'hi ha de cançons que no et deixen indiferent, com aquesta balada triste de trompeta, punt central de la banda sonora de la pel·lícula homònima d'Àlex de la Iglesia, que neix de la fascinació del director per aquesta cançó de Rafael, del 1969. La banda sonora original, però, és obra de Roque Baños, que ja havia treballat també amb el cantant. La cançó i la música de Baños conviuen a la pel·lícula i contribueixen a crear aquest univers excessiu, tràgic i esperpèntic tan propi d'Àlex de la Iglesia. Baños va començar musicalment amb el saxo, heretat de la passió del seu pare, i de jove va ser músic militar al Juan Sebastián Elcano, on feia arranjaments. El jazz és una de les seves grans influències i, com ell mateix diu,

0: Es dedica a la música de cinema perquè té ànima de jazz.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients, no passen de moda.
0: Som a Múrcia ara mateix, camí de 9:45 a la sintonia de Catalunya Música, Jumilla o Jumella. I probablement hi haureu estat. Qui sap si algú ens estaria escoltant ara des d'allà? Ens agradaria en aquesta ruta doncs, poder coincidir amb la connexió amb algú de més enllà. I si no, amb algun oient que ens endevini d'on ve aquesta melodia. Aquesta melodia ens ubicarà al Gran Londres i, de fet, és una peça que s'ha versionat moltíssimes vegades. Si hi ha algú que li ve, és un bon moment ara per marcar el 930-48-53-21 o bé a la bústia 607-4-70-305. I la segona misteriosa... Aquesta... The night is right and be the row... No sé si... Bé, marxem de Jumilla cap al nord de la península. Verdó, penya-segats, Pinxos, Xacolí, entre moltes altres doncs, meravelles, no? Que, en fi, que ens anem a Sant Sebastià, Donosti, triada per la reina Maria Cristina d'Àustria com a seu d'estiueig de la cort a final del segle XIX i amb ella doncs, tota la cort i el casino, l'actual ajuntament, l'hotel Maria Cristina o el Palau de Miramar. Després de Tòquio, Sant Sebastià és una de les ciutats del món amb més densitat d'estrelles Michelin per quilòmetre quadrat. Arzak, Aquelarre, Martín Berasategui. I també ciutat de música, amb l'Orfeón Donostiarra, símbol d'identitat i tradició. Fixa't com sona.

0: Què me'n dieu d'aquesta galeta Troy Marey? Vol dir aproximadament somieig o somni, peça número 7 de les 13 Kinderszenen, escenes d'infants, opus 15, de Robert Schumann. La interpreta l'Orfeo Donostiarra, un dels cors sinfònics de referència internacional. Una formació singular, cantaires no professionals, des de professors, metges, estudiants, comerciants, que assagen regularment i comparteixen una mateixa passió per la música. I amb un repertori de més d'un centenar d'obres sinfònico-corals, l'Orfeó ha construït una trajectòria marcada per la seva estabilitat i per la col·laboració amb alguns dels grans directors i orquestres del món, com Herbert von Karajan, Claudio Abbado, Zubin Mehta, Daniel Barenboim o Ricardo Chailly.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: I del mar Cantàbric travessarem el canal de la Mànega cap al Regne Unit, a la gran metròpoli londinenca. En concret, anem al barri elegant de Highgate, amb un dels cementiris victorians més espectaculars. Es veu que allà hi ha la tomba de Karl Marx, potser hi heu estat, que rep milers de visitants cada any, o la de l'escriptor George Eliot, també la del físic Michael Faraday o del cantant George Michael. A finals dels anys 60 i principis dels 70 es veu que es va escampar un rumor. Una mena de figura alta, fosca i amb ulls vermells, una mena de Dràcula, voltava pel fossar. La història es va desfermar quan centenars de persones armades amb estaques de fusta, creus i alls, van assaltar el cementiri en una caça de vampirs. Qui sap si un fill il·lustre nascut aquí fa 81 anys no ens ho ampliaria?

0: Mr. Rod Stewart i aquest Beyond the Sea, l'estàndard de jazz del segle XX, nascut a redós de La Mer, de Charles Trenet, del 43. Una glossa al mar que l'any 47 el compositor nord-americà Jack Lawrence va reescriure en versió anglesa, transformant el mar en un obstacle geogràfic que separa dos enamorats. I sí, aquesta era la primera misteriosa. Rod Stewart va néixer precisament aquí, a Highgate, el 1945. Aquí va anar a l'escola, aquí va, encara d'adolescent, començar a acostar-se a la música, tot i que abans va provar sort en la seva alta gran passió, el futbol. I hi ha una altra afició també de Stewart. Es veu que és un aficionat, un apassionat de les maquetes ferroviàries. I ha arribat a dedicar habitacions senceres de casa seva a recrear paisatges urbans i industrials amb un nivell de detall extraordinari.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I tots els que ens hi vulgueu, doncs, aportar la vostra, afegir-vos-hi. Hi ha una misteriosa 2, que és aquesta que ara escoltarem, que és, ens porta de Highgate a la part de Birmingham, nord enllà, la segona ciutat més gran del Regne Unit i una de les, doncs, amb més quilòmetres de canals navegables d'Europa. Fins i tot diu que en té més que Venècia. Birmingham és la capital indiscutible del heavy metal. El bressol de bandes llegendàries com Black Sabbath o Ozzy Osbourne al capdavant, que segurament us sonarà, i Judas Priest. Però també ha estat bressol d'altres sonoritats com les de la New Wave i el synth-pop de Duran Duran. Duran Duran, una de les bandes britàniques més importants dels 80. Formada a Birmingham a final dels anys 70 i autors d'una joia que acaba de ser revisitada en format de quartet de corda. Fixa't com sona.

0: pernís elegant d'aquest món ordinari o ordinary world, balada icònica dels Duran Duran, publicada el 93 i ara reinterpretada per Gale Name Tone i Vitamin String Quartet. Són dos projectes estatunidencs units per aquesta nova versió. La cançó va ser escrita per Simon Lebon i la resta de membres de Duran Duran. Parla de pèrdua i de la necessitat de trobar un nou equilibri després d'un cop personal. Lebon l'ha relacionat amb la mort d'un amic, David Miles, que va morir el 87. I una curiositat sobre Duran Duran. La banda ha mantingut històricament una filosofia força particular a l'hora de repartir els ingressos. Els membres han defensat el repartiment equitatiu, fins i tot en aspectes relacionats amb els drets d'autor, independentment de qui hagi escrit la peça. Aquí no s'hi val allò de qui fa el repartiment s'emporta la part del lleó. Amb Duran Duran els trossos són tots iguals.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona. Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. Som en una zona molt més fresqueta, ara a Birmingham, però ens anem encara a uns quilòmetres nord enllà cap als països escandinaus, fins a Tavi, al nord d'Estocolm, a Suècia. País que arriba doncs, a unes eleccions ben ajustades, marcades sobretot pel debat sobre la immigració, la seguretat i l'economia, i en una societat cada vegada més fragmentada políticament. Nosaltres no entrarem en aquest tema, però sí que visitarem Tavi, que és un municipi conegut per la seva qualitat de vida, àrees verdes, llacs i els barris residencials. Allà hi va néixer fa 60 anys Johan Söderqvist. És un dels grans noms de la composició de bandes sonores. Fixa't com sona.

Quina sensació us transmet aquest tema d'Eli o Elisem del reconegut músic suec Johan Söderqvist? Tema central de la banda sonora de la pel·lícula de culte de vampirs, Deixa'm entrar. Us agraden les pel·lícules de... Com en diuen? Té un nom, això, de... Gore. Que en diuen Gore? Hi ha sang, no? Hi ha... Bé, en aquest cas, tema central de la banda sonora de la pel·lícula de culte de vampirs Deixa'm entrar, Let Me In, de Thomas Alfredson. Per aconseguir aquest so inquietant, Söderqvist va utilitzar instruments de percussió melòdica de fusta com la marínima. Però, per cert, a mi, per generació, no n'hi ha cap que hagi superat el «Has visto lo que he hecho la guarra de tu hija?». Aquella va ser molt forta, aquella escena. A més, ens va agafar tendres, tendres. Escolta'm, allò tenia por d'anar al quarto de la farina. Allò va fer agafar unes sensacions. Bé, Söderqvist volia un so que s'allunés de Hollywood i per això, per gravar la banda sonora, el compositor es va traslladar a Txèquia per treballar amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga. Per tant, un estil ple de matisos i detalls. I això és el que ens agrada de la música. De fet, abans de dedicar-se plenament a la música de cinema, va formar part de diverses bandes de jazz i folk i va arribar a fer gires mundials i tot. Fixa't com sona

El bosc i el riu, Le Forêt et la Rivière, música d'Alexander Litvinovsky, del disc El Gran Cahier, una banda sonora de la pel·lícula homònima, música que ha trobat un públic especialment ampli en plataformes com Spotify i YouTube, amb milers de reproduccions, i que exemplifica

0: La música de tradició clàssica pot travessar les fronteres de la música comercial. Algú diu, però tot això passa a Tavi, Suècia? No. Hem marxat de Tavi per anar a Minsk, la capital de Bielorússia, reconstruïda pràcticament de cap i de nou després de la Segona Guerra Mundial, seguint els principis urbanístics de l'arquitectura soviètica. Un dels edificis més emblemàtics és la Biblioteca Nacional, amb una forma de rombicúpoctaedre, és una mena de poliedre de 26 cares que recorda un diamant gegant. De nit, aquesta façana s'il·lumina amb milers de llums LED que canvien de color i projecten patrons visuals. No sé si algú dels que ara seguiu la missió heu tingut l'oportunitat d'experimentar-ho. El cas és que Minsk, l'any 62, hi va néixer el compositor Alexander Litvinovsky, que acabem d'escoltar, i d'aquest film, basat en la novel·la homònima d'Agatha Christoff, escrita en forma de quadern d'exercicis en què dos germans descriuen el món que els envolta amb una mirada freda i sense prejudicis morals. Litvinovsky trasllada aquesta estructura a la música i converteix els diferents passatges de la història en petites peces, com aquesta, el bosc i la riviera, també hi ha l'escola o l'incendi.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: Doncs sí, ara som a Minsk, Bielorússia, i ens anem cap a Kiev, la capital d'Ucraïna, una de les ciutats més verdes d'Europa gràcies al castanyer i que ara doncs, estan vivint ja fa 4 anys un patiment inexplicable. A la primavera tota la ciutat s'omple d'aquests arbres en flor, aquesta mena de castanyers, i la fulla ha estat durant dècades un emblema de la capital. Això ho sap bé la pianista de 53 anys, Valentina Lisitsa. Fixa't com sona.

0: Això és flagància esplendorosa amb la virtuosa pianista Valentina Lisitsa, acompanyada per l'orquestra de la BBC en direcció de Christoph Warren Green i el tema central d'Orgull i Prejudici, clàssic i elegant de Carl Davis per a la sèrie de televisió del mateix nom, 1995. Una versió inclosa al disc Love Story amb els temes de l'etapa daurada del cinema en versió per a piano a càrrec d'aquesta professional, Valentina Lisitsa, per qui la música ha estat una manera de viure des de ben petita. Es veu que només 4 anys ja tocava el piano, però tenia una altra passió, potser encara més forta, els escacs. Volia arribar a ser una escaquista professional, però va conèixer el pianista Alexei Kuznetsov i la música doncs va acabar guanyant la partida. I com que mai no és fàcil obrir-se camí, Lisitsa va decidir invertir els seus propis estalvis per enregistrar els 4 concerts per a piano de Mr. Rachmaninoff amb la Simfònica de Londres, i l'aposta va sortir bé. D'aquell enregistrament, doncs, li van obrir les portes d'un contracte exclusiu amb Decca Records.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Una zona de confort.
0: Ara som a la capital d'Ucraïna, som a Kiev, som a doncs, camí d'un quart de 10 i tornem cap a Berlín. Ho fem fent escala a l'antic aeroport de Tempelhof, un lloc carregat d'història. El complex actual es va construir en gran part durant el règim nazi i és un dels exemples més monumentals de l'arquitectura d'aquella època. Amb els anys, l'antic aeroport ha deixat de ser un espai d'ús aeronàutic i s'ha convertit en un enorme parc públic, un dels espais oberts més singulars de Berlín. El seu antic edifici terminal va arribar a ser considerat un dels edificis més grans del món en superfície, només superat posteriorment pel Pentàgon. I aquest paisatge tan particular va inspirar el compositor i multiinstrumentista bretó Jan Tiersen, que va dedicar a Tempelhof una peça amb el mateix nom així de bé. Fixa't com sona.

0: Inspirada en l'antic aeroport de Tempelhof, de Jan Tiersen, forma part del projecte EUSA, que és una mena de mapa sonor de 10 peces, cadascuna dedicada a un indret geogràfic concret que han marcat la vida del compositor o amb el qual manté una connexió especial. Tiersen va publicar les partitures de l'obra acompanyades de les coordenades exactes de cadascuna d'aquests llocs. En el cas de Tempelhof, la connexió és personal, perquè durant les temporades que va viure i treballar a Berlín, Tiersen utilitzava l'antic aeroport com un espai de desconnexió i calma enmig del ritme frenètic de la ciutat.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Quina és la vostra relació amb Catalunya Música? Quina és la impressió que us transmet una atmosfera musical geogràficament tan diversa? Nosaltres ara mateix a Tempelhof agafem la via directa cap a Barcelona, bressol de grandíssims artistes i també destí de tants altres candidats a la cerca d'oportunitats. Un dels autòctons és el compositor Frederic Mompou, profundament barceloní. Va néixer i morir a la ciutat 1893-1987. Fixa't com sona.

l'obra més inspirada o més ambiciosa, podríem dir, de Montpou, La música callada, inspirada en els versos de Sant Joan de la Creu, expressa

0: inefable, amb notes d'una delicadesa extrema, interpretada aquí per Arkady Volodos, un dels pianistes de referència del segle XXI. Montpou, fill de pare català i mare francesa, venia d'una família que es dedicava a la fabricació de campanes. Es veu que va tenir una infància marcada pel so d'aquests instruments i diu que va estar anys buscant un acord concret que li ressonava al cap fins que va trobar l'acord metàl·lic. M'imagino que aquest era el so que devia tenir prenent, però ell buscava a través d'aquí i que el transportava les campanes que feia sonar el seu avi. Des d'aleshores es va dedicar a la composició. Temps.
1: La cirereta del pastís.

0: I acabem, com hem començat, amb l'estrena de la temporada en tants auditoris. La Simfònica de Vallès, per exemple, dissabte aixeca el taló amb els cicles simfònics, el Palau de la Música i el poder d'aquesta obra immensa. L'Emperador, el concert per piano número 5 de Beethoven, un dels més interpretats del compositor, direcció d'Andrés Salado i Alba Ventura, com a solista, amb qui hem conversat en començar el programa, i la cirereta del pastís avui la posarà Jordi Cos, que és director de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Jordi, benvingut i moltes gràcies.
1: Bona nit, president de l'Orquestra Simfònica.
0: President, eh? President.
1: President, sí. Exacte. President i viola de l'Orquestra Simfònica.
0: I viola, doncs. Gràcies per la correcció. 31a edició dels cicles simfònics al Palau, que coincideix amb els 40 anys de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Què significa per a vosaltres i per al país?
1: Bé, una celebració, diria jo. És un projecte que va néixer... Bueno, que farà, el gener farà 40 anys, un projecte que jo crec únic en el país i a la resta també de l'Estat, una orquestra gestionada pels seus treballadors, tant els músics com la gent també d'oficines, i en què els músics, ells són a la vegada treballadors i accionistes i poden decidir sobre el seu present i sobre el seu futur i aquests 40 anys que han hagut de tot. Bons moments, mals moments, grans crisis, grans èxits. I bé, i ara estem aquí, crec que en un molt bon moment, vivint també un canvi generacional de l'orquestra, amb nous músics també, que també volen aportar tot el seu saber i que, sobretot, especialment, que aquest projecte, jo crec que és singular i únic, que pugui seguir endavant. Mm-hmm.

0: I Jordi, què ha portat la Simfònica del Vallès a la cultura musical catalana durant aquests 40 anys?
1: Jo crec que, sobretot, portar la música simfònica arreu de Catalunya, arreu del país. Nosaltres tenim una gran vocació de portar la música a tot arreu. Som molt ambiciosos en aquest sentit. Encara volem portar-la més lluny, a més poblacions, a més llocs. I crec que és això, de centralitzar la música. Jo recordo que la inversió en música clàssica, el 90%, versió pública se centra en la ciutat de Barcelona i nosaltres aquí som un paradigma, portem la contrària i creiem que realment la música l'hem de dur també a diferents parts també del territori, sobretot sobre això. I a partir d'aquí donar també oportunitat al talent del país, tant a compositors, tant a músics, tant a solistes com a tema músics d'orquestra. Crec que això també és important.
0: I en un moment en què hi ha tanta oferta cultural, com aconsegueix una orquestra simfònica atraure nous espectadors, especialment joves?
1: Jo crec que una orquestra ha d'estar al servei de la comunitat, al servei del seu país i no a l'inrevés. I en aquest sentit ha de ser un reflex del que és aquesta societat, una societat plural, on la gent té diverses atraccions musicals o diversos gustos musicals. I crec que una orquestra també ha d'atendre tot aquest ventall de possibilitats, de grans possibilitats, de poder fer música simfònica a través de diferents gèneres. Això per una banda, i per l'altra, doncs, presentar la música d'una manera que no sigui tan santificada, podríem dir, no? A vegades la música clàssica, jo sempre dic que la música a vegades clàssica ha substituït una mica la religió, que de fet va ser un dels grans temes també del romanticisme, no? Que la música, al contrari, va substituir el que era també d'era Déu, no? Pràcticament jo crec que la música és una cosa que ajuda individualment a la gent a créixer i també a crear comunitat. I en aquest sentit, una orquestra ha de ser un reflex i ha de fer posar tot el seu esforç perquè això es reflecteixi en la seva feina.
0: Uh-huh. Una orquestra d'aquestes dimensions necessita suport econòmic i important. Com es finança actualment la Simfònica del Vallès i quin paper hi tenen les administracions públiques?
1: Bé, a Simfònica el tant per cent de finançament no arriba ni al 25% del pressupost. La resta és d'activitat pròpia també de l'orquestra, dels concerts que fem. Bé, la col·laboració també de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació també de Barcelona, Diputació també de Girona, diferents també administracions, però ja et dic, el total, que és el que s'ha de veure, només representa un 23 o 25%. I amb això fem més de 100 concerts l'any, que portem música arreu del territori, i penso que això és un gran valor. Fem més música, més concerts que l'Orquestra Nacional de Catalunya.
0: Diguem-ho clar, perquè comença la temporada 26-27 i arribeu amb 30 concerts que combinaran grans clàssics, bandes sonores, creació contemporània. Fixa't com sona. Les danses hongareses de Brahms, entre d'altres, són previstes. Un americà a París, de Gershwin, l'homenatge a John Williams i Hans Zimmer. Quin serà el plat fort, Jordi?
1: El plat fort de la temporada?
0: Sí.
1: Bé, hi ha diferents plats forts. Per mi cada concert és especial i el visc molt intensament quan arriba aquell moment. Jo potser destacaria, potser per la seva singularitat, el concert que farem amb Abraham Copeiro, que coincidirà al gener, precisament quan se celebra el 40 aniversari de la Simfònica del Vallès, i Abraham Copeiro és un solista especial, multiinstrumental, especialista en, que podríem dir, instruments ancestrals, i farem l'estrena mundial del seu concert, un concert que anirà acompanyat de l'Ocell de Foc d'Stravinsky i altres també obres de Rataguara, el Cantus Articus, que també evoca els ocells del nord d'Europa. Aquest seria un dels concerts, però jo crec que tots els concerts, cadascun li pots trobar una joia a cada concert de la temporada.
0: La temporada passada vau arribar a gairebé 40.000 espectadors, un 83% d'ocupació. Quin és el repte actual?
1: El repte actual és, com sempre, seguir créixer artísticament i poder, com deia a l'inici, poder arribar a més llocs del país, poder oferir música. Jo un dels

concerts que potser recordo més especialment és quan vam tocar per primera vegada, que crec que se sentia, la cinquena de Beethoven a Sant Feliu de Codines. És un concert que guardo molt, molt bon record. I bé, aquest seria

0: anys d'aquesta orquestra. I estem sonant ja, estem sentint de fons el segon moviment de l'Stabat Mater de Paul Mellor. És la cirereta?
1: És, podríem, sí, és la cirereta musical que he escollit.
0: La voleu presentar mínimament?
1: Sí, és una de les obres que interpretarem aquesta temporada. És un Stabat Mater que Paul Mellor va compondre una elegia a la seva mare que havia mort fa poc temps. I trobo que és una obra preciosa que dona calma, dona consol, dona pau. I és una música, potser dona pau perquè, si escolteu bé, és una música que s'assembla a aquesta dansa que balla al mar amb la platja, aquest anar i tornar de les onades. I jo crec que potser Paul Mellor ho devia fer així perquè les onades, també els records també de les persones que estimem i que no hi són, també ens venen com onades i ens deixen aquesta empremta humida, no? I crec que és una obra excel·lent i que convido tothom també que vingui al març del 27 a escoltar aquesta obra, l'Stabat Mater de Paul Mellor.
0: Així ens acomiadem. Jordi Cos, bona temporada i moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
0: I a tota l'audiència, gràcies també per la companyia. Us esperem demà en aquest especial de l'ansietat escènica relacionada amb els músics. Un de cada quatre la pateix. Fixa't com sona.

0: Fins aquí, música sense paraules. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Admirat per Beethoven, Schumann i Brahms, però un gran desconegut a dia d'avui. Querubini, amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics, cada dia a la 1 del migdia, a Catalunya Música.
4: A Catalunya no hi ha feina de concerts de flauta de bec. No pots guanyar la vida tocant, però sí que està amb altres bandes. I la flauta de bec està molt connectada amb altres tasques que sí que calen. Per exemple, en la docent. En els darrers anys s'han anat tancant línies de flauta de bec en els conservatoris perquè els professors s'han jubilat i no hi ha recanvi generacional. Hi ha d'haver un acord de país, però sí que tothom ha de responsabilitzar-se del paper que li toca.
0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Eloi Foguet, flautista de bec. Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Sobirà.
2: Bona nit. El prolífic Bill Frisella ens torna a visitar per començar la sessió d'avui amb un projecte col·laboratiu que comparteix amb el baixista i compositor islandès Skúli Sverrisson. Hi posen de costat la particular visió que Frisell té de l'art de la improvisació i l'exploració tímbrica a partir del folk i la música popular nord-americana amb l'ús que fa Sverrisson dels espais i del silenci. Des del 2018, Frisell i Sverrisson mantenen les seves converses que fins ara han retratat en els dos àlbums que guien la sessió d'avui. Benvinguts.

Enllaçades eren Ancient Affection i Came to Light, dues de les converses de Scully's Very Son i Bill Frisell al treball Strata, la primera de les publicacions d'aquesta col·laboració en duet. La segona, For All Your Flowers, just s'ha publicat aquest estiu del 26.

Further Down the Road és una composició de Scully's Very Son per a la seva conversa amb Bill Frisell. Aquests contrapunts, espais entre frases, nitidesa, lirisme, el que caracteritza aquest projecte de duet per al qual Frisell ha escrit aquest original, Baby.

Bill Frisell en diàleg amb el baixista islandès Skúli Sverrisson a l'àlbum For All Your Flowers. Tot i que el nom de Skúli Sverrisson no és gaire conegut a casa nostra, la seva discografia és extraordinària. Un músic nascut el 1966 que treballa a cavall entre l'escena escandinava i la nova iorquesa i que ha fet col·laboracions molt diverses. Lou Reed, Badada Leo Smith, Laurie Anderson, Ben Monder, Arve Henriksen, Chris Speed, a més també d'haver publicat una vuitantena de treballs propis.

Bellesa, tristor i melancolia el projecte Seria del baixista islandès Skúli Sverrisson amb una banda de l'escena escandinava i sentíem Eivind Kang a la viola, Olof Arnalds als vents i a la veu, Hildur Gudnadottir al violoncel, Johan Johansson als teclats i Hilmar Jensson a la guitarra.

amb el guitarrista Anthony Burr, Culisberry Sun creava aquest altre tema, Slow Sun, una de les composicions del músic islandès per al projecte Seria. Aquesta altra conversa és del projecte Saumur. És una conversa, en aquest cas, a tres bandes, entre el trompetista noruec Arve Henriksen i els islandesos Hilmar Jensson i Skúli Sverrisson. El tema es diu Minn.

Orbe Henriksen a la trompeta, amb Hilmar Jensen a la guitarra, Skúli Sverrisson al baix i la música del treball Saumur.

Exploracions de la música islandesa amb aquesta conversa de Skúli Sverrisson i Óskar Guðjónsson. Es diu 4 Seconds at a Time, de l'àlbum The Box 3. Se'ls afegeix en aquesta altra proposta de quartet, Intervals, el pianista Eitor Gunnarsson i el bateria Einar Valur Scheving.

La bellesa onírica de la música del bateria Einar Valur Scheving amb Óscar Gudjónsson, Eitor Gunnarsson, músics de l'escena islandesa per al projecte Intervals i per al tema Gjar, que és el que jo sentíem. I per tancar el programa, una de les converses amb les quals començàvem de Skullis Verison i el guitarrista Bill Frisell, la que tanca el seu nou treball, Behind the Mountain. Tornem demà. Bona nit.

El compositor britànic Ralph Vaughan Williams és l'autor del concert per a tuba i orquestra en fa menor que tot seguit us proposem de sentir a la sintonia de Catalunya Música. James Gourlay és el tuba solista que interpreta aquesta obra amb l'acompanyament de la Royal Ballet Sinfonia dirigida per Gavin Sutherland.

0: Fins aquí el concert per a tuba i orquestra en fa menor de Ralph Vaughan Williams, que interpretaven James Gourlay com a solista de tuba i la Royal Ballet Sinfonia, dirigits per Gavin Sutherland.
1: Catalunya Música.
2: Tot seguit us convidem a sentir el quartet de corda en sol menor opus 10 de Claude Debussy, interpretat pel quartet Enescu.

0: El quartet Enescu ens ha interpretat el quartet de corda en sol menor, opus 10, de Claude Debussy.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Sentirem a continuació la rapsòdia per a contralt, cor d'homes i orquestra opus 53 de Johannes Brahms. La interpreten la contralt Mariana Lipovsek, el cor Ernst Senf i l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigits per Claudio Abbado.

0: Era la rapsòdia per a contralt, cor d'homes i orquestra opus 53 de Johannes Brahms, la que acabem de sentir en la versió de la contralt Mariana Lipovsek, del cor Ernst Senf i de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigits per Claudio Abbado.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

sentim ara el pianista Daniel Barenboim amb la Filharmonia Orchestra, dirigida per Dietrich Fischer-Dieskau, interpretant el concert per piano i orquestra en la menor, opus 54, de Robert Schumann.

Concert per piano i orquestra en la menor, opus 54 de Robert Schumann, interpretat pel pianista Daniel Barenboim i la Filharmonia Orchestra dirigida per Dietrich Fischer-Dieskau.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Camille Saint-Saëns és l'autor de la fantasia per a violí i arpa en la major, opus 124, que sentirem a continuació, interpretada per Renaud Capuçon, al violí, i Marie-Pierre Lenglamé, a l'arpa.

0: El violinista Renaud Capuçon i l'arpista Marie-Pierre Langlamé interpretaven la fantasia per a violí i arpa en la major opus 124 de Camille Saint-Saëns.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Ara continuarem amb música catalana, amb el ballet Don Quixot, de Robert Gerhard, en la versió de l'Orquestra Simfònica de Tenerife, dirigida per Víctor Pablo Pérez.